divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.

Escoltes i cal.

els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui,
2: el Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Escolta, Zicat.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: falla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el porc senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, està molt bé.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, les alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho
0: tinc aquí. Meritxell Martorell, que és la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física. Després entrevista el ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que, en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Don't Look Back in Anger. Els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui, no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que... a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí. Sí, sí, doncs, som una mica fudits aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar,
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure, aquí hi ha el problema
0: amb les
2: us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones,
0: eh? Entrapam
2: són una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues.
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No, formiga. Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó.
2: Per menjar cargols.
3: A Lleida els tenim tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció. I que el 60% dels clients...
0: Volia les formiguetes, clar que sí. Endavant. Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
3: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas, tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Ai, jo aniria,
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat. Tot serra.
5: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
3: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
6: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Jamesport, Anglaterra.
3: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs, sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge en què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatge per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupamiento. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano. Va ser històric. No me viene de gusto és també espectacular. Castellanada històrica, les meses de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt me dio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit... Club Guapa.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada.
6: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
7: He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
7: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
7: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi. I really only want to be with someone that I care for.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento i marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
11: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
11: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria, parada Patricia, clar. No?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
12: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio Justicia Social sería una película medio porno de estas que hacen. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta, perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan els dos. Meu. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: que no
1: santa.
0: Sé com estaran el mes de maig, aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis. Pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja no, veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem en Gens per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Medero. Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
14: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
14: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
15: Bon dia, matiners.
16: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
15: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és... Una ranchera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner. I així, quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar. Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent, i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També s'ha de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver tall a Rodalies, i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. La

0: clar que no pensa donar-hi suport.
1: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
2: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
0: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
2: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
0: El president dels Estats Units s'ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
3: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
2: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
0: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercicis, socialitzar i tractar la sordesa.
2: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
0: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
4: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi. Pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
5: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
2: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
0: A vosaltres.
2: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
6: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots 3 diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
7: Un diari, l'Ara, que obre edició però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
6: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
7: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
2: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
7: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
6: I resumeix així el discurs de von der Leyen, suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
7: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
6: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
7: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
6: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
7: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
6: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
7: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
6: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
2: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 6:45, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
8: Bon dia,
2: Sílvia.
8: Bon dia.
2: A veure, premsa digital, unes cendres enfronten dos

0: germans alacantins.
1: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
0: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
1: Per la poca quantitat de bolets que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-la, perquè aquí, diu, literalment, escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
0: A qui li agrada massa l'embotit?
1: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals, ho veiem al Mundo.
0: Què podria tenir els dies comptats?
1: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més, amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
0: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:45 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
2: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: que tranquil, eh?
1: No, home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical By Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja... Digueu, tens a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També entre elles Rosalía, que té 7 nominacions, també Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
4: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta, ja va, cara pujadeta.
4: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
4: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar la alegria al matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
4: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop
4: t'aviso,
3: que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
4: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
4: No és en va, la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
4: Sí.
3: Si és que jo avui prou feines tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No,
4: un
3: més,
4: quilòmetre?
3: Més. Dos. No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
4: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
4: No envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga.
3: Home, avisa'ns, dóna'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
4: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
4: això.
3: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
4: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera, que un moment, que tinc el Llàcer per aquí, que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més l'abast.
0: A veure què diu l'Àngel, i així 5. Ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
4: Metres, deu voler dir
3: metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
4: Si no, seria la muralla xina, no?
3: Sí, exacte. Ah, diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que complicat. 4.5.
3: Vinga, la Lara... Sentencia, 4... Escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat... Marta.
0: Doncs 3.
3: Seran
0: 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
4: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que em dius, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No em vas deixar canviar. Vale.
0: Jo només ho pregunto.
3: Jo almenys
0: ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil·la. Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
4: Vinga, vale. Som-hi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Canalia!
0: Molt bé!
3: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per
0: mi. Molt bé, per tu, sí.
4: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa. Per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu, jo.
0: Déu-n'hi-do.
4: Heu de saber que es remunta al segle IX, en l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts. Per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
4: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part de que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
4: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la,
0: busca-la.
3: Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 3:15 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
5: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat... La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. Maupassant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què dic? Som-hi!
3: D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
6: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs, però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant els professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous completet.
3: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
6: Fins ara.
3: Fins ara. 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades. I el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
7: Avui hem quedat a les 4.
8: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
9: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
10: Uau.
11: Home, tant de bo. Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
9: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
12: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
13: Acabarem com el perfum aquí tots.
8: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps. Quan ens ho estem passant bé, Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
10: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
3: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
10: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions, que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també, paral·lelament, al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
10: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
3: I escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
10: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de la temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
3: Esperem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
10: Seria això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
3: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades. Gràcies, Eloi.
10: Vinga, fins ara, Canàries.
3: Que vagi bé, adéu.
10: Adéu.
3: A aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
4: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
3: Molt bé, doncs, pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
13: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
9: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
3: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
0: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
3: Sí, no, segur, però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
14: Bon dia.
3: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que despert, tu.
14: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
3: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
14: Des de Cambrils.
3: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
14: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
3: Sí.
14: I després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... M'he d'alegrar-me el dia.
3: Això està molt bé.
14: Ja, d'entrada.
3: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
14: No, jo canto de tonteria, eh? No, si és que jo que sóc cantant, eh? Ni tontai, eh?
3: Però escolta'm...
14: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
3: Que bé, Pep.
14: Això és fabulós, el programa que feu.
3: Veus?
14: Un 10.
3: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
0: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
3: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també
14: ara,
3: ens agrada.
14: Ara, per exemple, te canto.
3: Vinga, va.
14: Una tonteria, eh?
3: Sí.
14: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
3: Quina maravilla.
14: I d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
3: M'encanta,
9: ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
14: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
14: Som molt, molt alegre.
3: Veus?
14: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amor.
14: El que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep. Gràcies per trucar-nos.
14: Va bé, de res.
3: Que vagi bé. Bon dia, matiner.
14: Una abraçada a tots.
9: Adéu.
3: Veus que bé?
9: Ja està. Ja tenim el dia fet.
3: Encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio, eh? Marta Viana, bon dia, fins demà.
9: Adéu, fins
3: Lara
9: demà.
3: Lara García, també, adeu, que vagi molt bé.
9: Demà.
3: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. És la música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Haurem d'estar pendents a tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de...
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta?
2: Puc dir oienta?
1: Arnau, apunta, que el consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
3: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'ha nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
3: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
4: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
4: No, en absolut, no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. I, però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP està Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec, aquesta funció, estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
4: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com ha anat la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
3: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
4: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig. No? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec. Van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys. Entre ells, personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa. Va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta. I va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava. I vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys, el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huertas Claveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància. No? És una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
4: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia. Li vaig dir, veig que Tortosa en aquests moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res. I em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. fer carrers, anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
3: Coneixes a tothom,
4: no? Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses, i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
3: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
4: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. I jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara, per exemple, un problema de seguretat a Tortosa important, doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, pot ser, un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera la gent. Problemes de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa. No?
3: No fer una crònica de part.
4: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
4: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota. Me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya. I tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost. No, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys. No? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
3: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
4: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llig. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llegui. que llitgui i que llitgui en paper, no, no la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, no, la gent no llitgi, no llitgi. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I has fet la... Diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
3: De fet, això va sortir a l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
4: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. Jo la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, en molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme... Sí. Tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre sí, així?
4: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, per suposar, el periòdico El País i el català, el que llavors era, que també vaig escriure, el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'anglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni ja tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès, i en francès llegeixo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriqueix molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ah, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
3: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
4: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa, perquè és que fan, dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia dos seminaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia dos. Jo era director dels dos,
3: Més pluralitat, no?
4: Hi havia dos, un de dretes i l'altre d'esquerres. I, clar, era interessant contrastar, veure què passava.
3: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
4: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les estan escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer aquesta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé llavors si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes o no. O
3: segurament
4: no
3: que ve com, no com te podem veure ara.
4: No ho sé, Josep.
1: Bueno, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
4: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals depèn, perquè és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
3: Imagina, ho parlem moltes vegades. De com han de ser aquestes converses sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
3: Gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Sóc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo, gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena d'Almacelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què Almacelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anava amb les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta d'Almacelles.
0: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
2: sí.
0: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Almacelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
0: clar,
2: aquí, així.
0: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3
2: sí.
1: i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
0: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
2: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava.
0: Eh?
2: Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
0: Clar.
2: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena.
0: Uh-huh.
2: Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de
0: clar.
2: quan era petita.
0: Clar.
1: Es confon una cosa amb l'altra, no?
2: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
2: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és, la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes el 49 i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
0: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
2: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
2: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té

0: popular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana. O en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena. És una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
1: Mm-hmm. Escolta, Eduard, que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
0: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. Uh-huh. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
2: Uh-huh. Eduard, em sembla un temasso això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
0: I tant.
2: De moment avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
1: Home, i tant que sí, Anna.
2: Gràcies a tots dos.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
3: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte, ja ho teniu.
4: Jo sóc pobre.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
2: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem Servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
2: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
2: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
2: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
2: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
2: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però

0: Maria Mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
1: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
0: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau Apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Zetes. De tu, què n'hem de saber?
1: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
0: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
1: tant,
0: aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
1: Bé, no m'atreviria tant.
0: Doncs, au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
1: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de xamisen que hi ha al continent.
0: Lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
1: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de xamisen depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
2: Aquest concretament és un tsugaru xamisen, que és un xamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de xamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
0: Per tant, el xamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
1: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
0: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
1: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del xamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis xamisens.
2: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
1: I no pensis que fabricar un xamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
0: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa com veí de Badalona que vi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
1: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
2: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
1: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
0: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
1: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
2: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
0: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
1: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
0: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
1: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna, sóc la Gemma Bofies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decennals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa, perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren quarts de 12 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpiades s'ho en passa tot, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell, és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no?, està la catedral Nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Gilardencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'oient, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va
2: costar
3: una miqueta entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena paer o paera en cap. Sí,
2: no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu, adéu.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: Sabies que...
2: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Sabies que...
1: Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu. La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un te calentet, oi?
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
4: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas, a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7 i 3 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la Ronda de Dalt va haver-hi talls en aquesta circulació també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara, centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs, deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants i de cas a la Catalunya central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme, atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
5: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
6: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
5: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
2: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
7: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
2: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
8: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
9: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrari.
2: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de passo que t'emboli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
10: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
11: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
10: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
12: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
10: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
13: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
14: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
15: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. i per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:45 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
16: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
17: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
16: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
2: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
18: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es en el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
2: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
19: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces, ja que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
2: El Barça d'handbol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
20: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
2: I dissabte arrencarà al Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
21: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
22: El poder oferir tant a la ciutat com a els nostres socis, el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva, intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
21: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
2: Quatre minuts per arribar a 8:15, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: Sabies que...
5: A Catalunya estem acostumats a veure, tots els anys, fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera.

0: que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida, i a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i, sobretot, a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen

0: constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
1: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'ADIF i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acaba amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya i des del Govern Central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
0: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó, ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos, molt bon dia.
3: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
0: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
3: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petja de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits perquè es pot recuperar infinites vegades i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
0: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
3: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
0: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
3: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb el qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
0: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
3: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
0: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
5: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
0: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
8: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: L'Ilern a Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyé durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
9: L'Ilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyé, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
10: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa. No, llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
9: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
7: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura non concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes, en aquest punt de la C15B trànsit tallat, i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Capmany, aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord, aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt. Per tant, sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers. I també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2, a l'altura de Vilarrodona, per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58, a l'altura de Ripollet. Aquí, per aquest accident, hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant, uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs, per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la Ronda Litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la Ronda de Dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. I és tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feina han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva, lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que, de fet, continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí, en alguns moments, anirà plovent, com, per exemple, plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà a la plena normalització, estarà a la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot, en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sustracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida. I després ja comencem a escalar, a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, que aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. Hi ha els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fan moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. I quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final, que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama, mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí, temps per la crònica esportiva, i comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic, una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Sabies que...
4: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.
2: El diccionari TermCat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
2: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
6: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
7: la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
9: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
10: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet.

de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és

0: la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres, que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui, aquest matí, per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància, després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
3: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
4: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 11:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
5: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
6: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
5: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
7: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
8: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
7: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
9: Ens haurem de plantejar i s'haurà de plantejar el govern del país i haurem de ser-hi nosaltres ajudant i col·laborant de que hi hagi més espais per acollir.
7: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
10: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
10: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
11: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
10: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Haidis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
12: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Haidis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
10: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
13: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com hem fet les últimes temporades.
14: Millorar la temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
15: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se. I un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
16: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
10: Doncs ben entrat el mes de setembre, van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
1: I que nosaltres anirem explicant.
10: I tant, tota la temporada.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
10: Fins demà.
1: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
17: L'Estiga del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
18: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
17: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
1: Rosalí ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per el 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Les 9 al territori 17.

0: És dijous 17 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà moment per l'entrevista on l'Isaac Muntades parlarà sobre la cursa del Taga de Sant Joan amb en David Rovira i en Joan Ferriol, dos organitzadors de la prova. Després, com sempre, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui que si cou a les xarxes, com sabeu, nosaltres comentem els tuits que surten a les xarxes en aquest moment. I acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la secció de la Foc Lent. L'Isaac Muntades, altra vegada, avui ens explicarà què és la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que es celebra del 26 al 27 de setembre, i ho farem amb Marina Puig-Corbé, del Mas del Lladre de les Lloses. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Detingut un noi a Sant Joan de les Abadeses acusat d'agredir sexualment a una menor. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 17 anys per l'agressió sexual a una noia menor d'edat a Sant Joan de les Abadeses, resident en aquest municipi durant aquesta festa major. Segons explica el diari digital elcaso.com, i ha confirmat la veu de Sant Joan, els fets van succeir la matinada del passat diumenge, a prop del pavelló municipal d'esports. Segons la denúncia de la menor, el detingut, amb qui havia estat parlant una estona, va obligar-la a fer-li una fel·lació en contra de la seva voluntat. Després de produir-se l'agressió, la noia va explicar els fets a la policia catalana i l'endemà van detenir el noi per ser suposadament l'autor de l'agressió. El noi era un conegut de l'entorn de la víctima. Se'l va acusar d'un delicte d'agressió sexual. La investigació la va portar a la comissaria de Ripoll. Després d'haver-se entregat a la Fiscalia de Menors, no s'ha aclarit si el menor arrestat ha ingressat en un centre en règim tancat. L'Ajuntament de Sant Joan és coneixedor dels fets denunciats, però per preservar la intimitat i el benestar de la persona afectada, no ha fet cap declaració fins ara, tot i que està en coordinació amb els serveis competents per gestionar la situació. Aquesta agressió és la tercera que es produeix al municipi aquest any després de les dues que es van produir en una diferència d'una setmana entre finals de febrer i principis de març. En un dels casos, l'home de 30 anys sense antecedents va agredir sexualment una dona enmig del carrer i li va causar lesions. L'home va entrar a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, mentre que l'altra agressió va tenir lloc dins d'un domicili i la va provocar un home de 43 anys i amb antecedents policials.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu ha suspès durant un any les llicències d'obres a l'àmbit de l'Escletxa, Laia.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha suspès durant els pròxims 12 mesos les llicències d'obres a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa. La suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona per evitar que durant aquest període es facin actuacions que puguin condicionar el seu futur. La mesura s'ha aprovat en un ple extraordinari el dijous 10 de setembre a la tarda, juntament amb el document d'abast i les línies estratègiques per a la reordenació de l'Escletxa. Es tracta d'un document tècnic fet per un estudi d'arquitectura que apunta diverses opcions i que ha de servir al govern per planificar el futur d'aquesta zona que, amb la compra per part de l'Ajuntament de la Nau Vallcorba, està previst que es converteixi en l'eix cívic de l'Escletxa, un projecte que s'ha presentat a la Llei de Barris. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, el document ha de servir per establir bases urbanístiques que permetin a l'Ajuntament prendre les decisions posteriors sobre l'abast territorial, el model d'ordenació i els instruments necessaris per a desenvolupar-ho, incloent-hi una modificació del Pla General si calgués. Escoltem a Manel Rodríguez.
3: L'acte d'avui no formalitza cap canvi urbanístic. Només preserva la situació actual per poder fer un estudi abans que es consolidin actuacions o drets urbanístics que puguin limitar alternatives futures. No volem decidir primer i estudiar les conseqüències després. Volem estudiar les conseqüències abans de decidir. És per això que el document d'abast que justifica aquesta proposta de suspensió de llicències recull des de l'alternativa de no fer cap canvi, mantenir el planejament actual, a unes primeres propostes de caràcter tècnic i propositiu que cal analitzar en detall i compartir amb propietaris i amb la Comissió Territorial d'Urbanisme.
2: El govern municipal afirma que ha recollit les voluntats i inquietuds de tots els propietaris afectats. Aquest document exposa diverses opcions i apunta objectius com el de revisar la mobilitat de la zona. La mesura ha reobert el debat al ple sobre la connexió entre la plaça i l'escletxa. El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, s'ha mostrat partidari de mantenir el plantejament actual amb un carrer que connecti l'Avinguda de la Generalitat amb l'escletxa. D'altra banda, la regidora socialista Laia Jordana ha lamentat la precipitació en aquesta aprovació. En aquest ple extraordinari celebrat, com dèiem, el 10 de setembre, s'ha aprovat la suspensió de les llicències amb els vots a favor de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. La regidora Caral Vinyal s'ha absentat durant la votació per la seva vinculació familiar amb part de la propietat.
0: Aquesta setmana ha començat el curs escolar per als alumnes de formació professional, una opció d'estudis que aquest cop té més alumnes que mai, encara que no tots han pogut entrar a la primera opció escollida, Andreu.
4: Alumnes de primer de cicles formatius a grau mitjà han començat el curs aquesta setmana a l'Institut de Vic. De primer, de grau mitjà i superior en són un miler del total de 1.580 que estudien al centre. A la darrera assignació d'alumnes aquest setembre, però molts altres n'han quedat fora. Cristòfol Estrella, director de l'Institut de Vic.
5: Una mica de mal sabor a la boca, en el sentit de que s'han quedat moltíssims alumnes fora que volien venir a l'Institut de Vic. Estem parlant d'una xifra de més enllà de les 600 persones que havien demanat voler estudiar al nostre institut i que només podíem oferir 90 places.
4: De les persones que no han pogut entrar a estudiar a l'Institut de Vic, algunes ja tenien plaça en algun altre centre, però d'altres no podran cursar enguany estudis de formació professional.
5: És una pena, no obstant, que no hagin pogut donar resposta com a sistema a aquesta allau de peticions. Fa temps que estem dient a totes les autoritats educatives de que necessitem més espai, necessitem créixer com a Institut de Vic, i bé, les xifres ens ho corroboren de que aquestes peticions no eren només dir per dir, sinó que la demanda hi és.
4: La voluntat del centre del Departament d'Educació i l'Ajuntament de Vic és créixer, però per ara no és possible per mancar d'espai. L'alta demanda es dona en les diferents branques educatives.
5: Tots els cicles estem desbordats, però sí que és cert que tots aquells que directament donen resposta a les necessitats del territori, de la comarca d'Osona i àrees colindants, doncs ens sap especialment greu, com per exemple.
4: El que passa a l'Institut de Vic, el més gran de la comarca que ofereix FP, no és un cas aïllat, ja que, de fet, aquest és el curs en què més joves han optat per la formació professional. Per al 2026-2027, a tot Catalunya s'han pogut matricular més de 76.000 alumnes. D'aquests, gairebé un terç no han pogut entrar a la primera opció.
0: I comencen les obres de soterrament del pas a nivell de Llinars del Vallès. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
6: Així és, Ona, i és que si bé és cert que la utilització del pas a nivell en algunes poblacions és merament residual, també ho és que aquest no és el cas de Llinars del Vallès, i és que una de les dues entrades a l'aparcament de l'estació és precisament per aquest punt. Així que després de molts anys d'espans i algun que altre accident, Adif ha posat en marxa les obres de supressió del pas a nivell de la línia de tren que passa pel municipi. Des del consistori han celebrat l'inici d'aquests treballs amb els quals es dona resposta a una llarga i esperada millora de la seguretat, que no només era un clam de la ciutadania, sinó que l'Ajuntament també se l'havia fet seva. El projecte implicarà en alguns punts reptes pel que fa a la mobilitat, i és que el responsable del projecte, Adif, ha explicat que mentre durin les obres, el tram del camí paral·lel a la via entre Flamagàs i l'aparcament estarà tallat al trànsit, començant els primers dies durant unes hores, però més endavant restarà tallat fins al final dels treballs. I és que l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries construirà un pas inferior de 29 metres de llarg a l'altura del carrer Girona, amb uns 120 metres de l'actual pas a nivell, per poder creuar les vies a peu o en bicicleta de forma segura, comptant amb el finançament del fons europeus FEDER. Així doncs, tot sembla apuntar que aquest 2027 Llinars ja no tindrà cap pas a nivell, millorant així de forma clarament notòria no només la seguretat, sinó també la mobilitat de les vilatanes.
0: I Vic va donar el tret de sortida 5 dies de música, indústria i noves oportunitats que aquest dimecres amb la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. Andreu.
4: Des de primera hora del matí, a l'Atlàntida va concentrar artistes i professionals del sector que van recollir les acreditacions per començar a descobrir les propostes d'aquesta edició. Concerts exclusius, trobades i espais per establir nous contactes van marcar les primeres hores del mercat. Sentim el programador de Banc Cultura, Xavi Sitjà, i la productora de The Indian Runners, Jana Cinta.
7: Buscar noves músiques, nous grups que puguin sorprendre, De fet, fem concerts de petit format i bé, doncs, sempre ens agrada doncs, trobar propostes diferents i que puguin impactar els oients, els espectadors que vinguin als concerts. Vam començar amb 20 anys vinguent a gaudir, diguéssim, de la plaça Major i dels concerts del mercat i després ja acreditats i muntant totes aquestes històries.
8: És important perquè tota la indústria, tant catalana com nacional i, de fet, també n'hi ha internacional, es reuneixen tots aquí i és el punt d'inici de curs, diguéssim, on es comencen a veure, doncs, la gent explica quins són els projectes que tenen per aquell any i parles amb programadors, promotors, gent de tot el sector que es troba aquí i és una mica el punt d'inici de curs.
4: Una jornada especialment pensada per als professionals amb activitats com sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. També s'ha posat el focus en els joves del sector amb l'espai Música Viva Pro 360 graus, que ofereix eines i recursos per impulsar nous projectes. I és que, més enllà del concert, el mercat es converteix durant aquests dies en un punt de trobada per a la indústria musical. Un espai on artistes i professionals poden generar contactes i obrir la porta a noves oportunitats. Una de les artistes és la Carla González, que participa per primer cop com acreditada.
9: Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte. És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
4: El tret de sortida musical el va donar Playground, el projecte personal del trompetista Klaus Stronik, amb el primer concert adreçat als professionals acreditats. Així doncs, ahir començava una 38a edició que convertirà Vic, durant 5 dies, en punt de trobada del sector musical.
0: I gràcies a la col·laboració del mercat des de Vic, Joan Triadú, la 5a edició del set de música, un recull d'exposicions que tenen la música com a fil conductor, Andreu.
4: 7 exposicions de fotografia amb una mateixa mirada, la música. És la 5a edició del set de música, una proposta de 3 € Vic Click, que, a diferència d'altres anys, concentra totes les mostres al Centre Cívic Joan Triadú de Vic, en lloc de fer-les itinerar per diferents espais de la ciutat. El seu president, Ricard Jordà, en parla.
10: La idea sorgeix bàsicament a partir de música viva i bé, potser de dues passions meves, que són la fotografia i la música. Amb aquestes dues doncs, ho vam unir. Aquestes, concretament, són de l'any passat. Hi ha una altra dues més de les 7 exposicions. N'hi ha doncs, 3 que són del mercat de música viva de l'any passat.
4: Set de Música compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i del Mercat de Música Viva, que, coincidint amb la seva arribada, 3 de les exposicions els hi dediquen a fotografies de l'edició de l'any passat. Una d'aquestes mostres és feta pel mateix Ricard Jordà.
10: La meva m'he centrat bàsicament en els instruments. Jo dic, a veure, un músic sense l'instrument, a part dels cantants que el porten incorporat, però un músic sense l'instrument no és res, un instrument sense un músic tampoc és res més que un objecte. És més centrat bàsicament en mans i peus, que són les eines principals que fan anar doncs, els diferents instruments.
4: Però no tot són fotografies de música en directe. També hi ha mostres centrades en altres àmbits, com el gavelan, dedicada a un instrument, o baicàrcara, que posa el focus en un músic. Una altra de les exposicions se centra en el fotoperiodisme musical. En directe és una selecció d'algunes de les imatges més emblemàtiques del fotoperiodista musical Francesc Fàbregas, Joan Manel Amigó, vocal de 3 €.
11: Tenim una representació, perquè van ser moltes fotografies més, de la seva carrera en el llarg de doncs, seguint a músics i grups, sobretot a Espanya, però també arreu del món. Sobretot el Bruce Springsteen, els Rollings, que sempre van ser com una icona per una generació, han estat i segueixen sent, però també una part molt important de la cançó catalana.
4: La 5a edició del Set de Música es va inaugurar el passat 5 de setembre i es podrà visitar fins al 9 d'octubre.
0: La tienda del grup de DJ de música Màquina de Sant Feliu de Codines celebra enguany el seu 25è aniversari i ho farà com no podia ser d'una altra manera posant la música durant la festa major Laia de Déu, una codinenca.
2: Francesc Esturgó, conegut com a DJ Cat i un dels fundadors de la tienda, explica que prepara les sessions de manera diferent segons el dia. Divendres aposten per una selecció més underground, mentre que dissabte obren més el ventall per arribar a un públic més ampli. Escoltem-lo.
12: Tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte, fem una tria diferent, perquè sempre hem fet una miqueta com el divendres una mica més underground la música, una mica més selecta, no? I el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
2: Arriba als 25 anys, però no era una fita que es plantegessin quan van començar. Astorgueu reconeix que hi ha hagut moments complicats i fins i tot etapes en què han pensat en plegar. Amb tot, la música i les ganes de gaudir del públic els han fet continuar.
12: Quan pensa en el futur, mai et planteges, no? Cert temps ni anys, no? I llavors, bueno, crec que això demostra la constància, les ganes, sobretot de fer-ho amb sense cap ànim de lucre, sinó a poder fer disfrutar a la gent que ens ve a veure, disfrutar nosaltres, ja que pues, la música per nosaltres és una part molt important de la nostra vida.
2: I aquest aniversari arriba més amb el reconeixement del públic de sempre, però també de les noves generacions, i amb una placa de l'Ajuntament que per la tienda fa encara més especial aquesta celebració. La celebració serà doble, i és que divendres 18 i dissabte 19 estaran punxant a partir de les 12 a la sala de discoteca del Centre Cívic La Fonteta, i els dos dies amb convidats ben especials. Per una banda, el divendres amb DJ Xavi BCN i dissabte amb Rubén XXL.
0: La complexitat és un dels reptes amb els quals es topen moltes empreses que han de gestionar equips de treball multidisciplinars i multiculturals. Cada persona té la seva història, les seves prioritats i necessitats, i la complexitat intenta entendre totes les peces per acabar detectant els problemes i, en definitiva, evitar-los abans que passin. Amb tot, els especialistes en complexitat treballen les relacions humanes perquè els equips siguin més eficients, Andreu.
4: Si una peça d'una màquina està espatllada, es canvia perquè torni a funcionar. Però en les relacions i comportaments humanes hi ha molts altres factors que influeixen en el seu funcionament i, per tant, a la resolució dels problemes. En complexitat, aquests problemes també tenen un causa-efecte, però cal entendre l'entorn per treballar la incertesa. La intenció és aconseguir trobar coherència a través d'un seguit de dinàmiques per entendre les situacions complexes. Míriam Vallès és especialista en lideratge de complexitat.
13: Per exemple, estem en una reunió. Tot va bé fins que algú diu una cosa que és com una, un desencadenant d'una discussió. I dius, tan bé que anàvem, què ha passat aquí? Això és el que ens passa en complexitat. En complexitat els sistemes no són tancats, les relacions humanes no les podem encapsular de la mateixa manera que no podem encapsular el mercat o la borsa o el clima, no? Tot això són sistemes molt complexos que no els podem tancar, són sistemes oberts.
4: El seminari de Vic va acollir durant la setmana passada una jornada sobre complexitat amb experts del món. Un total de 51 participants es van reunir per posar en comú els reptes del futur al voltant de la complexitat, un mecanisme que treballa la gestió d'equips multidisciplinars, multiculturals o amb diferents perspectives. La complexitat posa el focus no només en les forces lineals, sinó en el moviment, el dinamisme i les relacions. Així, doncs, és cabdal captar els senyals del nostre entorn. Un líder no pot dir al seu equip que l'endemà han d'arribar a la feina contents, però sí que pot crear condicions perquè els treballadors es trobin a gust.
13: Hem de començar a fer preguntes per entendre què està passant, quines dades objectives tenim, quines són veritat, quines estem assumint, qui més ha d'estar a la taula, qui més ens pot donar informació. Això és el what, el què, dades objectives, donar-li sentit.
4: En complexitat hi ha un factor important, que és entendre què està passant. La història de cadascú ens permet conèixer diverses perspectives, necessitats i prioritats. Per això, la indagació per entendre els comportaments permet trobar coherència, perquè la resposta als problemes no acostuma a ser mai la mateixa.
0: I Sant Joan viu una festa major reubicada, però molt lluïda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: El bon temps ha acompanyat la festa major de Sant Joan de les Abadeses, que ha superat amb nota la incertesa dels canvis d'escenaris obligats a la programació per culpa del mal estat de Can Blanxart i a la prohibició de fer actes a la plaça Major. Sens dubte, per la posteritat quedarà el Ball dels Pavordes de diumenge a la tarda i dilluns al vespre, que es va moure al passeig Comte Guifré. Miquel Alvarado, un dels membres darrere de l'organització del Ball, explicava que en els 92 anys des de la restauració del mateix, tret de l'any de la pandèmia que no es va ballar i un parell de vegades al claustre del monestir fora de la festa, sempre s'havia ballat a la plaça. Tot i això, la primera primera proposta de substitució no havia estat el passeig.
14: La nostra primera proposta havia estat des de la direcció ballar al claustre. Per diferents motius, doncs, vam estar-ho parlant amb l'equip de govern, havíem parlat del pati de la biblioteca del Palmas, allà fora al jardí, fins i tot s'havia parlat de l'absis, no? Ara que, per desgràcia, no hi tenim l'arbre, doncs havíem parlat de posar allà una tarima i molts més espais, plaça de Barcelona, molts llocs. I finalment, doncs això, per diferents motius, s'anaven descartant alguns llocs, d'altres no, que venir-se tot el que requereix.
1: Així doncs, van ballar al començament del tram de sorra i els balladors el van completar sense cap error sota l'atenta mirada del conseller Miquel Samper diumenge i la consellera Sònia Hernández dilluns. Això sí, a proposta de l'Ajuntament i amb consens amb els pavordes de sumar-se a la protesta pel tema de Can Blanchard, enguany no s'han fet els passos de ball a l'ofici solemne de la missa de diumenge. Altres activitats de la festa també van haver de canviar de lloc, com l'entrevoltes del jazz, que van portar grup de ties, Grogui Ruth, Fades i la banda del Cotxe Rojo. Els gegants tampoc van poder acabar la cerca vila a la plaça Major i es va substituir per la plaça Barcelona. A més, el cap de la colla gegantera, Sergi Colomer, va explicar que organitzaran la tercera trobada gegantera comarcal el 17 d'octubre.
15: Vol dir que venen tots els gegants de tota la comarca, les colles que estan actives, i el que fem és també anar a buscar els gegants que no tenen colles dels pobles de la comarca que malauradament ja no tenen colles i els anem a buscar perquè poder fer una mica d'exposició de gegants.
1: El Fira Músics de dijous també va omplir els dos escenaris de la plaça Coma Mala i l'Era d'en Serralta, amb 7 concerts en què destacaven els Metal Buster, Fetus o Holy Sinners. I diumenge, sortint de la missa, es va escoltar la sardana d'honor dedicada enguany a Josep Bosch i Assumpta Roura. La festa ha continuat aquest dilluns, en què es va homenatjar Ramon Vila i Rosalia Boixassa després de molts anys assumint algunes de les principals responsabilitats vinculades al ball.
0: Brilla, t'inspira't és el lema de la nova temporada d'Arts Escèniques de Cardedeu, que presenta cartell amb l'aposta més ambiciosa de la seva trajectòria, Enric.
6: Així és, Ona, i és que la nova temporada inclou fins a 19 propostes per a tots els públics, amb una oferta variada i de qualitat a preus assequibles, tal com anuncien des de l'Ajuntament, complementada amb diferents modalitats de descompte perquè tothom pugui gaudir de la cultura. La programació combina teatre, música, màgia i espectacles familiars, així com una àmplia oferta especial dins el cicle Nadal al TAC, que enguany presenta 5 propostes destacades. La temporada teatral arriba en títols de gran rellevància com Els objectes flotants, protagonitzat per Anna Sahun, Helena Gadel i Ariana Montfort, una proposta sobre el dol i l'acompanyament. Per Magel, amb Maria Rodríguez Soto, basada en la novel·la de la cardedeuenca Eva Baltasar i adaptada per Victoria Spundberg i Albert Pijuan, i Ragazzo, de Lali Álvarez, interpretada per Pau Bondia. L'oferta musical serà especialment rica i diversa, també n'ha assegurat. Per fer una pinzellada, podem destacar Amplify Voices, Albert Marquès, que posa música i històries que mereixen ser escoltades, i en l'àmbit de la música clàssica, l'Orquestra de Cambra de Cardedeu presenta Mozart en joc, coincidint, això sí, amb la commemoració de l'any Mozart com a cirereta del pastís. La programació es complementa amb el nou espectacle del Cor Gospel de Cardedeu, i és que, pel que fa a la temporada, aquesta inclou Pere Rafart en directe, una experiència d'il·lusionisme de proximitat amb el públic sobre l'escenari, i així com una clara aposta per les famílies que trobaran una selecció de propostes del nivell, com Somion, guardonat amb el Premi FETEN 2026, el millor espectacle de titelles i objectes, o Gota, de Txema Muñoz, una combinació de màgia i clown distingida amb el Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Per finalitzar la temporada, des del consistori s'ha posat molt èmfasi a la tardor cultural de Cardedeu, amb l'Hilarium i el Festival Land d'Art i Instal·lacions Efímeres de Cardedeu, que ben aviat obrirà les seves portes per refermar un any més que la vila sempre va de la mà de la cultura.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
16: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia.
17: Molt bon dia, benvinguts a l'Espai del Temps. Què tal? Com va tot? Com va la setmana? I arribem a finals de setmana. Avança molt de pressa. També hi ha el mes de setembre, mica en mica, arribant al seu final. I és que avança tot, com deia, molt i molt de pressa. Avui el temps ahir va ser notícia, sense cap mena de dubtes. No em pensava de cap manera tanta aigua com va acabar a caure ahir. Déu-n'hi-do, quines tempestes, quins aiguats. A les nostres comarques, moltíssima aigua, alguns registres molt importants, a Mollà més de 90 litres, una puja molt, molt... molt important, més 90 litres, és moltíssima aigua. Es van superar també els 40 a moltes poblacions, Vic, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, també més de 50 litres. En definitiva, unes tempestes molt importants, unes pluges molt, molt importants i també molt irregulars, a pocs quilòmetres plovia poc i a pocs quilòmetres plovia moltíssim. És un fenomen habitual, típic, d'aquestes dates. El mar està molt calent i a la que arriba una mica d'aire fred, les tempestes creixen com bolets i són molt i molt importants. Ahir va ser un dia, com deia, extraordinari pel que fa a les tempestes, creixements sobtats de cursos fluvials. Vull dir que Déu-n'hi-do el que va passar ahir, amb afectacions importants a moltes zones. Tot això ja ha passat, ha refrescat, ha baixat la temperatura, avui mínimes per sobre dels 5 graus cap a sobre del Pirineu i entre els 10 i els 15 cap a l'interior. Ha refrescat molt la temperatura, ja tocava també perquè fa molts dies que feia moltíssim calor i per fi ha baixat la temperatura. Avui serà un dia molt més tranquil, algunes nuvolades, algunes pluges a la tarda, però poca cosa, res a veure amb l'episodi d'ahir. I les temperatures els hi costarà arribar als 25-26 graus. Molta suavitat, temperatures el que toca per l'època de l'any i un dia molt més tranquil que el d'ahir. Moltes gràcies i que tingueu un gran dijous. Adéu.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I farem un breu repàs de la situació dels transports, Andreu.
4: Com tu dius, Ona, correcta, doncs la línia R3. Ahir vam tenir aquest temporal de temps, com ara ens comentava en Pep, però ara ja no hi ha cap incidència. Pel que fa al trànsit, doncs destacar que hi ha la calçada restringida a causa d'un accident a l'alçada de Manlleu en sentit Ripoll i els dos carrils es troben tallats. Per tant, doncs, congestió a la C-17 en aquest punt.
0: Per tant, ens quedarem amb aquesta mica de retenció que suposo que al llarg del matí s'anirà desfent i doncs, aquesta és la situació dels transports. 3 minuts i tornem. Fins ara.
16: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
18: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
19: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
20: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
19: Llibres, papereria i regals.
20: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
21: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
21: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigcalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
21: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
21: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
21: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. Al mirador del Puigcalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: El proper divendres 25 de setembre torna Què hi ha de nou?
22: Un programa del nou FM en directe tots els divendres de 2:15 a les 4.
4: I també un programa del nou TV.
22: T'oferim continguts diversos i entretinguts i un munt de consells per anar per la vida.
4: Què hi ha de nou? Amb Isabel Campos.
22: I Andreu Jiménez i uns col·laboradors de luxe.
3: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
5: A les Portes de Troia. Dimarts, a les 10 de la nit, al 9FM.
7: Anuncia't al 9FM.
23: La ràdio de casa.
24: 93-889-4949.
7: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
25: La publicitat més eficaç.
26: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
0: Són 2:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest dissabte, coincidint amb la festa del Grito, Sant Joan de les Abadeses acollirà la 27a edició de la cursa del Taga 2040, que comptarà amb una munió de corredors que podran pujar fins a dalt d'aquesta muntanya tan emblemàtica i també visitar l'entorn tan privilegiat del municipi santjoaní. Isaac Muntades, bon dia de nou.
1: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest matí ens acompanyen a l'estudi en David Rovira i en Joan Ferriol. En David és el director de la prova i en Joan un dels organitzadors. I ells dos doncs, ens explicaran tots els detalls d'aquesta mítica prova amb més d'un quart de segle de vida ja. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per ser al Territori 17 amb nosaltres.
28: Bon dia.
15: Bon dia.
28: Merci.
1: L'any passat, si us recordeu, ens va acompanyar també l'Albert Ramoneda, que és l'exdirector de la cursa, però aquest any ja voleu sols, no? Com aquell qui diu. No sé si us ha ajudat encara també ell, l'antiga organització, o ja heu fet la transició completa, i una mica quina és la principal dificultat que us heu trobat en aquesta edició?
15: Bueno, doncs l'Albert sí que ha fet ja la transició completa, ja no és el director de la cursa, ara som jo i en Roger, i res, l'Albert encara segueix formant part del nucli organitzatiu i ens ajuda amb el que faci falta, però bueno, ha fet una mica un pas al costat en aquest sentit. I sincerament el punt que ens ha costat més gestionar aquest any és una mica l'esllavissada d'Ogassa, perquè a nivell logístic sí que ens canvia una mica tot, sobretot punts de control dels avituallaments o inclús nosaltres a l'hora de fer el marcatge o el recorregut. Vindria a ser el punt que més ens està costant gestionar.
1: Abans, Ona, que els hi puguis preguntar, això, l'esllavissada aquesta d'Ogassa, em sembla que també talla una mica la carretera de Coll de Jou, no?
15: Sí, bàsicament, sí, aquest punt, que és el punt tallar la carretera de Coll de Jou, llavors no podem arribar a Coll de Jou des d'Ogassa i hem de fer doncs, tota la volta, o ja sigui per Ribes i Bruguera o per la carretera de Ribamala i bueno, doncs clar, sí que ens perdem molt de temps en aquest sentit. Ara després anem a fer tot el marcatge i, bueno, altres vegades ens pujàvem a Coll de Jou, ens repartíem en grups, ens tornàvem a trobar a Coll de Jou. Clar, aquest any, bueno, haurem de fer unes miques més d'hores de cotxe. Inclús les persones que també fan de controls el dissabte, doncs també hauran de fer aquesta volta i organitzar-se de manera diferent perquè des de Sant Joan per Ogassa no hi poden arribar.
0: Clar, queden 2 dies per la prova. No sé si ja teniu tancades les inscripcions o si estan obertes, no sé si encara es poden inscriure els corredors.
15: Tenim les inscripcions ja tancades. Arrodonim ja 400 corredors. Al final doncs, hem tancat això 380 i entre col·laboracions i compromisos arribem a 400, que és el límit màxim que ens posem, perquè més de 400 persones sí que ja ens costaria gestionar. I res, molt contents d'arribar un altre cop a aquesta xifra.
1: Una xifra molt important que indica que la cursa està en plena forma. Competiu també aquest cap de setmana amb l'Olla de Núria, si no tinc mal entès, i ompliu igualment. Vull dir que la cursa clarament està consolidadíssima i teniu molt de públic. Previsió meteorològica, que això és el que ens interessa. Avui a Sant Joan, bueno, ja ho veieu, fa un dia una mica gris, però pel cap de setmana en principi és tot el contrari, no? Vull dir que en teoria farà bon temps, no? És el que espereu, no?
28: Sí, segons el que hem estat mirant a la previsió online, sí, el dissabte ha de fer bon temps, ha de fer sol. Avui, al vespre i demà al matí, o sigui, la matinada d'avui pot ser que plogui, i també pot ser que plogui demà, o sigui, divendres a la tarda, però això poder ens és una mica perillós, perquè després a l'hora de marcar, si marquem i després plou, pot ser que les cintes caiguin a terra. Llavors estarem una mica pendents d'aquesta pluja de la tarda, però al principi el dia de la cursa ha de fer bon temps, i tot i així farem, bueno, publicarem un vídeo amb la previsió del temps del dissabte, o sigui que estigueu atents a l'Instagram de la cursa, perquè veureu que estarà penjada allà la previsió.

0: O sigui, és un recorregut que passa pels tres cims aquests de Serra Cavallera, i res, el bo és que comences des de Sant Joan i acabes a Sant Joan. Llavors, és molt bonic, perquè comences a Sant Joan, puges de cop 1.300 metres fins al Puig Estela, vas caramejant fins al Taga, baixes fins a Coll de Jou, puges a Sant Amant, i després el que et queda és una baixada molt llarga de 12 quilòmetres fins al poble de Sant Joan, un altre cop on has començat. Llavors, clar, el que té és un desnivell acumulat de cop, que és el que puja al Puig Estela, i la resta pues, es va més o menys fent, però bueno, no us... Vull dir que és una cursa difícil.
1: S'ha de tenir un de nivell...
0: Però un cop estàs a dalt al Puig Estela i al Taga, les vistes ho compensen, o sigui que...
1: S'ha de tenir, bueno, per fer-la un entrenament superior, un nivell físic important, i a més no saber pujar bé, no? Per saber baixar també, que podent aquestes curses a vegades fa molt la diferència, no?
2: Sí, la veritat és que és una cursa bastant llarga, que vulguis o no, ja són 3-4 hores de cursa ben bones, i sí, home, ha de ser una cursa que ja tens bastant entrenada i que ja portes una mica d'entreno. En Joan també us ho puc explicar, perquè aquest any, en comptes d'organització, també serà corredor. Mm-hmm. Llavors...
1: En Joan ens podria fer una mica la crònica explicar... de com li ha anat.
2: Sí, sí, exacte.
0: Si entrevisteu el dia després, si estic viu...
1: Sí, home, sí, i tant. Té pinta, Joan, que tu seràs dels primers, eh?
0: Bueno, no ho sé. Hauria preparat una mica més, poder.
2: Però sí que aprofitem una mica, doncs, també per... comentar, quan hem anat posant a xarxa això els últims dies, que bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que sí que es mirarà abans de la cursa, tant per nosaltres com per la FEC, que és la federació que ens recolza sobretot doncs, bueno, organitzativament, i també la cursa al Taga forma part del circuit de Copa Catalana, com ja és sol ser habitual els últims anys. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que simplement és... manta tèrmica, paravent, xiulet, i... manta tèrmica, paravent, xiulet, i...
0: Me'n deixo un... Bé, l'aigua. I... litre d'aigua, no?
2: Sí. Imòbil, perdona.
1: Imòbil.
2: Imòbil, sí. Llavors, la de 28 quilòmetres i la de 15 han de portar aquest material obligatori, i la de 9 quilòmetres, l'única cosa que és imprescindible és el mòbil, perquè al final és bastant a prop del poble. Llavors, xiulet, manta tèrmica, l'han de portar. Llavors, bueno, una mica doncs que la gent també sàpiga que es faran controls de material, i doncs que s'ha de portar una mica també doncs més que res, home, la de 28 i 15 quilòmetres, que ja són 2 hores mínim a la muntanya, doncs bueno, és un material al final que si es fa muntanya és bastant imprescindible portar, i la manta tèrmica, si més no, i un paravent són coses que s'han de tenir, llavors...
1: I puges alçada i el temps, evidentment, en teoria és bo, però pot canviar i s'ha de tenir...
2: En un dia com avui, el paravent segurament faria molta falta tota la part de Serra Cavallera, llavors, res, també dir-ho des d'aquí, ja també serem una mica pesats a les xarxes socials, que, bueno, que aquest material s'ha de portar sí o sí.
3: Clar, i també el material de la cursa de Can Camps i de Coll d'Art, què ens podeu explicar? És el mateix? No és el mateix?
2: Sí, és exactament el mateix que cada any, la de Can Camps i Coll d'Art. Bueno, són curses que nosaltres mantenim sí o sí, perquè al final doncs, també ajuda molt a la gent que algun dia doncs, li agradaria fer la cursa llarga, doncs, començar-se a apropar a poc en aquestes distàncies, tot i que bueno, la cursa de 15 quilòmetres ja té una certa duresa perquè gairebé arriba als 1.000 metres de desnivell positiu, però bueno, estem molt contents de tenir aquestes curses doncs, perquè també atraem molta gent del poble, gent que comença a fer activitat, que comença a córrer, doncs, que s'apunta a la cursa de 9 quilòmetres, gent que ja va fer l'any passat la de 9 i aquest any fa la de 15, llavors, sí, les mantenim i són molt importants per nosaltres, llavors, bueno, el recorregut és exactament el mateix com cada any, i ja està.
1: Dos recorreguts, això, més curts, de 15 i 9, no? Si no tinc mal entès, vull dir que són més assequibles, sobretot la de 9, que comentaves, que només s'ha de portar el mòbil, com aquell qui diu, vull dir, no...
2: El mòbil és l'únic que no... Que és prescindible.
1: Que és prescindible.
2: Sí, manta tèrmica, el xiulet i el paravent.
1: Perfecte. La cursa que... es mantindrà el dissabte, ja fa un parell o tres d'anys, no?, que es va apostar per canviar-la el dissabte, sembla que la decisió ja és ferma i que us funciona, no?, segurament també hi ha amb això de l'Olla de Núria, per exemple, que em sembla

0: que es diumenge, però bueno, que tampoc afecta perquè qui va un no va a l'altre, però vull dir que, mira, si algú vol fer les dues, doncs també pot, eh?
1: Sí, de fet, hi havia l'iniciativa que van tenir fa un parell d'anys de fer la Tagolla, que era una mena, una espècie de cursa per etapes que es començava a Sant Joan i llavors el següent dia podien fer l'Olla de Núria, però bueno, no van poder-ho portar a terme. Llavors, bueno, nosaltres mantenim la cursa dissabte. Sí que és cert que hi ha l'Olla de Núria el diumenge, però és el que dius, tampoc la gent que ve aquí no anirà a l'Olla, i dubto que hi ha algú que faci les dues curses, però nosaltres també a nivell d'organitzacions funciona una mica millor el dissabte, perquè el diumenge bueno, doncs podem acabar de desmarcar algun tram si encara han quedat cintes. Sí que és cert, doncs, que bueno, poder la setmana de la cursa, el dijous i divendres, ens hem de demanar feina de la festa i i marcar i això, però bueno, el dissabte també hi coincideix amb el Grito, sí, fa molt poble.
0: I festa major la setmana anterior, vull dir,
1: ho teniu
0: tot. Sí, sí.
2: I també per acabar, a part d'aquestes curses, també tindrem les curses infantils, no?
1: Sí, tenim les curses infantils que comencen el dissabte a les 5 de la tarda. I bueno, que la gent es pot inscriure a través de la web o inclús en el propi dia abans de la cursa. Sempre solen fer algunes inscripcions per la gent que no ho ha pogut fer.
0: Doncs ja ho sabeu, els més petits també podran fer. Quines edats són, per cert, que curses infantils són...
3: D'I3, els més petits seran d'I3, fins a segon d'ESO.
1: Sí,
3: bé, no?
1: Sí, fins als 12-13 anys. 12,
3: exacte. 13. I llavors són 5 recorreguts, no sé si són 4 o 5 recorreguts, sí, diferents, de diferents distàncies.
1: 5 recorreguts.
3: Sí, des de 200 metres fins a un quilòmetre i mig o així.
0: Perfecte, doncs res, fins aquí l'entrevista d'avui, doncs en aquest cas amb en David Rovira, que és el director de la prova, i també en Joan Ferriol, un dels organitzadors d'aquesta cursa del TAG, que serà, recordem-ho, aquest dissabte, que tindrà doncs aquests tres recorreguts principals, sobretot el de 28 quilòmetres, el més destacat, i també curses infantils per als més petits. I res, desitjar que faci bon temps, que sembla que això sí que ho tindrem, i que, com que heu omplert, ja no us desitjo que s'inscrigui ningú més, sinó que vagi molt bé i que sigui un èxit com cada any. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres.
1: A vosaltres.
3: Sí, a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Falten 2 minuts per 3 quarts al Territori 17. I ja tenim a punt, sempre puntual, Guillem Sánchez, què tal?
4: Doncs molt bé puntual, perquè a vegades et fan ser puntual o la puntualitat et ve a buscar a la taula de la redacció i et porta cap al...
2: cap la puntualitat no es dirà Andreu Jiménez.
5: Per què ho dius, això?
4: Bé, ho deixarem a l'aire.
5: És un rellotge suís, eh?
4: Correcte. Sí. Mira, avui m'he deixat el rellotge.
2: Oh, tens marca, del sol?
4: Sí, tinc marca, i aquest estiu em va quedar una cosa pendent, que ara que estàvem escoltant aquesta entrevista,
2: sí,
4: que és tornar a pujar al Taga.
5: Oh. Jo vaig anar fa 2 setmanes.
4: Em va quedar pendent, perquè amb els amics ho volíem fer un dia, allò que no acabes de trobar moments, i quan ho has de fer, llavors fot el sol aquell de 400 graus i dius...
2: Sí, perquè
4: no,
2: el Taga és ben pelat, eh?
4: Potser
2: vull
4: no
2: dir
4: toca
2: que...
4: i mira...
5: L'ombra escasseja allà.
2: Sí, sí.
4: Vam acabar fent un dia una borrada al Matagalls a les 4 del matí per anar a veure sortir el sol, però...
2: Això és xulo, Matagalls.
4: Però em va quedar
2: bona muntanya.
4: 2040.
2: Exacte. Us vull preguntar, Andreu i Guillem, heu dormit bé aquesta nit?
5: Perfecte.
4: Jo crec que és el primer dia que no he obert les finestres,
5: doncs jo sí,
4: a l'hora de dormir.
2: Jo també.
4: Però des de fa moltes setmanes, evidentment.
2: És que és aquella sensació de dir, perfecte.
4: Correcte.
2: Guillem, explica'ns, vinga.
4: Mira, ahir va haver molta gent que s'ho va passar molt bé al vespre. Per exemple, en Joan, que ens diu això. Sopar d'avui a la fonda virtual. Atenció, eh? Lluç fresca a la romana i amanida russa casolana. Tall de gelat de crocant amb rajolí de whisky i pols de Nescafé. Vi blanc de l'Empordà i aigua fresca. Es pot millorar alguna cosa de les d'aquí?
2: Eliminaré el gelat perquè sí, no m'agrada, però la resta...
5: Com m'agrada el gelat?
2: Més m'agraden els gelats de gel.
4: Posa-hi fruita fresca o el que vulguis.
2: Perfecte. 10 de 10.
4: Mare de Déu. És que entre setmana hi ha coses que se'n poden anar una mica de les mans, eh? A
2: vegades. Sí, sí, amb el rajolinet.
4: Per exemple, aquest usuari que ens diu qui digui que després de la feina no pots anar a fer el got amb els teus companys i companyes no és de fiar. Vaig gat un dimecres, res més. Que és una manera de dir...
2: Està
4: vaig una
2: bé.
4: Mica tocat o contentet.
5: Vaig ebri.
4: Que no havia sentit mai.
2: M'agrada, eh? Vaig gat.
4: Vaig gat. Feu-la servir.
2: M'apuntaré, sí,
4: feu-la
2: sí
4: servir. Va, però el tema d'ahir era un altre. el de les pluges, no?
2: 100%.
4: Clar, és que amb aquesta tromba d'aigua...
5: Llumi
4: aquestes...
5: de gols.
4: Sí, bueno, sí, sí. A part d'això també, que llavors en parlarem. Va, aquesta usuària se sincera i ens diu això. Ha saltat l'alarma del temps per pluja i la meva jefa m'ha deixat marxar 2 hores abans perquè no sap que no visc al poble. Victòria del proletariat.
2: Doncs mira, bueno.
4: Si ha pogut arribar abans a casa, fer-se un bon sopar i gaudir del partit del Barça, mira.
2: I ha guanyat això, no?
4: Correcte, correcte.
2: Gràcies, pluja.
4: Va, un aplaudiment per la Susana també, que ens diu: ja he fet la bona obra del dia quan, anant cap a casa pels camins rurals, plovent a bots i barrals i pedregant, he trobat una pobra dona que havia sortit a caminar i anava xopa de dalt a baix. L'he recollida i l'he acompanyat fins a casa. Pobre.
5: Que maco, molt
2: bé. Carme. Atenció. Bon Carme.
4: No, Susana.
5: Susana.
2: Carme. Ara està en plan, no, bon Carme.
4: Bon Carme, aquesta noia
2: bon
4: li passaran...
2: Bon Carme, Susana.
4: Li passaran coses bones el dia d'avui, segur.
2: Seguríssim, seguríssim.
4: Va, l'Aleix ens fa notar això, diu... El tema alerta al Camp Nou ha estat graciós. De fet, ahir es va enviar una alerta en el moment en què s'estava jugant el partit i fins i tot els comentaristes de la tele em van fer...
5: Què va ser, la segona part?
4: Segona part.
5: És que ja dormia, és que... Una queixa.
2: Com porten uns
4: mira,
2: partits...
4: Mira, espera.
5: Val.
4: Ens ho escriu en Roger.
5: Val.
4: Que diu,
2: com ho lliguem?
4: Hauria de ser sempre màxim a les 9.
5: És el que li deia.
4: És tard avui.
2: És tard avui, sí. És tard avui. És tard avui, sí.
4: És que a mi em va anar bé, perquè jo vaig arribar a casa, que eren 11:15, i vaig veure l'inici de la segona part i la vaig mirar tota, però entenc que no són hores per estar...
2: Per tant, voleu partits més d'hora, no?
5: Sí, entre
4: setmana,
2: clar,
4: segur.
2: Clar.
4: És que no pot ser que siguin que... 11:45 i encara estiguis veient futbol no. I l'endemà hagis d'anar a treballar, és que només faltaria. Va, som-hi. També ahir, dia de molts noms propis, Andreu i Iona, l'Iker en destaca un. Diu, l'estafada al Dortmund a Adeyemi és insultant. Diu, jo els convidaria al Gamper els pròxims 15 anys.
5: De moment està sortint bé.
4: De moment està sortint bé. I... ahir es va constatar una altra cosa.
2: A veure.
4: Que és que té un cabell que no es mulla. Per molt que
2: no?
4: plogui...
2: És impermeable.
4: És d'aquest així afro...
5: És un micròfon d'aquests així.
2: M'encanta.
5: Un Marcelo.
4: Evidentment. Va, Marc ens diu de manera molt clara això. Última hora, persones que no volien barrejar futbol en política estan barrejant futbol en política de manera fortíssima. Tens alguna opinió, Andreu, del tema de samarretes, Mbappés, Vinícius i...
5: Que cadascú fot el que vulgui.
2: I ara haurem d'anar acabant, Guillem Sánchez.
4: Doncs va, l'última. La d'aquesta persona que ens diu, doncs, 2 euros el litre de 95. La vaga general per quan?
2: M'està venint un patatús.
5: No puc més.
4: Sisplau, que torni a baixar tot.
2: De veritat, ho necessitem. Guillem, bon cap de setmana.
4: Bon mercat de música viva.
2: I a gaudir del mercat, que sempre ve de gust.
4: Ens escoltem dilluns.
2: Exacte, que vagi bé.
4: Adéu-siau.
2: Adéu-siau. I ara és moment de parlar sobre gastronomia al Territori 17 a la secció de Foc Lent, amb l'Isaac Muntades.
0: Doncs un any més, Ripoll acollirà una nova edició de la Fira Europea del Formatge. Serà el pròxim cap de setmana del 26 i 27 de setembre, al centre de la vila. I enguany, doncs, hi ha alguna novetat força rellevant. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a una de les responsables d'una de les formatgeries participants, que sempre doncs, hi ha estat. En aquest cas, ens acompanya la Marina Puig-Corbé, de Mas el Lladrer de les Llosses. Bon dia, Marina, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
6: Bon dia i gràcies també per donar-nos veu.
0: Marina, la gran novetat d'aquesta edició és que es dupliquen les formatgeries que ens visiten de fora de Catalunya. Explica'ns com és això i per què s'ha produït aquest fet.
6: Nosaltres estem dintre, o sigui, el municipi de Ripoll està dintre la ruta europea del queso. Llavors, ens afecta tota la comarca perquè nosaltres hi entrem dintre la marca de garantia producte del Ripollès, on totes les formatgeries que hi estem adherides doncs participem d'aquest aconteixement, d'aquesta fira. Llavors, la Ruta Europea del Queso inclou diversos municipis de les Espanyes, un dels quals és Ripoll, i s'han adherit 5 municipis més en aquesta ruta, que són els que també participaran a Ripoll. Perquè, si vols que et digui la veritat, les formatgeries estan encantades de venir a Ripoll. És una fira on la gent realment compra i la veritat és que pràcticament diria que es barallen per venir a Ripoll.
0: Sí, sí, de fet, és això que dèiem, eh? S'han doblat doncs, els participants de fora. Tindrem formatgeries, doncs, per exemple, de Galícia, no? d'Ourense, de Lugo, també de Càceres, en aquest cas també n'hi haurà de Menorca, de Maó, d'Idiazábal, al País Basc, que vull dir que déu-n'hi-do les que venen, i em sembla que també n'hi ha alguna de Portugal, si no tinc mal entès, vull dir que un èxit. A Ripoll, el Ripollès, us manteniu les cinc formatgeries habituals, no? Com és que la comarca Marina és un territori formatger tan important?
6: Mira, som cinc formatgeries adherides a la marca, però a més hi ha, si no dic malament, tres formatgeries més, que no estan dintre la marca de garantia, però que també són a la comarca. Llavors, nosaltres la comarca del Ripollès és una comarca que és sobretot ramadera, i per donar sortida una mica al producte, sobretot si et dediques al món de la llet, doncs bàsicament és fer formatge. Llavors, nosaltres diguéssim, la tradició ja és des de fa molts anys, nosaltres mateix, per exemple, ja és des de... El meu pare va començar a primer des dels 90, i totes aquestes formatgeries noves surten arrel d'això, de poder donar sortida a un producte que pots vendre directament i que és, entre cometes, la sortida més propera que és al mateix territori.
0: En el vostre cas, Marina, fent un parèntesis, no només veneu formatge, sinó que també veneu carn, no? I vull dir que en el vostre cas també feu, diversifiqueu el producte, no? Aprofitant una mica.
6: Sí, mira, aprofitant, diguéssim, el mateix que fèiem amb la llet, ho hem acabat fent també amb el porc i amb la vedella. Al final és això, que com a petit productor tu puguis donar ja... puguis entrar directament al mercat sense haver de passar per intermediaris. És la manera més rentable que les petites explotacions puguem seguir existint a dia d'avui.
0: Què ens pots dir dels formatges de Mas el Lladrer? Què ens portareu a aquesta fira per tastar? Perquè després ho explicarem una mica com s'ha de fer, però podrem tastar els formatges de les diferents formatgeries. Explica'ns, quins productes dureu?
6: Mira, nosaltres, la veritat és que ara, d'uns anys cap aquí, estem fent una varietat, diguéssim, de formatges una mica per tots els gustos. A mi personalment m'agraden molt les pastes toves, però... Per exemple, com les pastes toves per excel·lència, però llavors també tenim el BAC, que és, bueno, és el nostre multipremiat, que és ja el formatge que ja va començar a fer el meu pare. Li he canviat una mica la fórmula i està donant molt bon resultat, que és, diguéssim, el formatge que ens permet guardar la llet de la primavera, com que no venem a fàbrica. Doncs nosaltres tota la llet que acumulem ara, quan les vaques porten més llet, fem les peces més grosses. I llavors aquí és ara la Fira de Ripoll, és on traurem totes aquestes peces amb la llet de primavera i les de l'any passat, el BAC, que seria en aquest cas. Vull dir que tenim una mica de sortit bastant variat ara a la fira. I de fet, comencem ara, les pastes toves, per exemple, a partir del moment que deixem la calor enrere, comencem ja a elaborar tot tipus de formatge, que també penso que és una època que ve més de gust.
0: I això que deies, el formatge al final acaba sent un producte de temporada, perquè el feu quan doncs, teniu la llet, no? Que també no es pot fer tot l'any, no? Entenc. Vull dir que alguns tenen una determinada època de l'any, aquests que ens comentaves de primavera, no? I ara també potser en vindrà una altra. O com funciona això?
6: Sí, bueno, nosaltres en el nostre cas la vaca és, sí que és una mica més, diguéssim, tot l'any, tot i que l'estació preferida pels parts i tot és la primavera. Però, per exemple, amb les cabres, sobretot amb diferents, amb una raça més específiques, sí que són molt més estacionals. Llavors, per exemple, només pareixen, doncs, per exemple, en el cas de les cabres alpines, per exemple, elles pareixen més a principis d'any, de cara a la primavera. Llavors, la llet, doncs, sobretot és això, de cara a primavera fins a tardor. I llavors també, a l'estiu potser no ens ve tant de gust el formatge, perquè és un producte així molt més calòric, i en canvi quan comença a fer fred, llavors ja ens ve més de gust. I a més, la tardor i la primavera, per exemple, són dues èpoques que per la maduració dels formatges és molt millor, perquè no els agrada ni el fred ni la calor. Per tant, ara comencem l'època, que també hi ha més fires, però també és l'època que nosaltres també ens ve més de gust menjar aquest tipus d'aliment.
0: A la fira també, evidentment, doncs, el formatge es pot acompanyar amb begudes per degustar-lo. Hi ha una ampliació de les begudes que vindran, perquè s'incorpora també el tícer, que és el licor de galeta de Camprodon. Vull dir que aquesta és una de les novetats. Mulla't una mica, Marina, per acompanyar el formatge. Quina és la beguda que... Et poso en un compromís, perquè tenim cerveseries i tenim licors, però no sé quina és la beguda que potser millor acompanya. Poder depèn del formatge, no?, també.
6: Exacte. Jo diria que depèn del formatge. Mira, tant vi com cervesa penso que són les begudes ideals, sobretot tenint en compte si som majors d'edat, i en el meu cas, per exemple, jo ara d'un pit, no puc prendre res de les dues coses. Però jo penso que tant una cervesa com un vi, si és ben trobat, és a dir, un vi negre no pot acompanyar a tots els formatges, ha de ser, per exemple, amb un formatge amb un gust molt més intens, perquè si ens prenem un vi negre amb un formatge, amb una pasta tova, per exemple, segurament matarem el gust, per tant, no l'hi trobarem, o un vi blanc amb un formatge blau, doncs segurament moltes vegades ens trobarem que el formatge mata el gust del vi, vull dir que hem de saber acompanyar. I amb les cerveses passa exactament el mateix. A la comarca, a més, tenim molt bons cervesers, i penso que tant una cosa com l'altra mariden perfectament si trobem el millor formatge per acompanyar-la.
0: Per degustar tant els formatges com fer els tastos de cervesa i tot plegat, com funcionaran? Sembla que va per tiquets, no? Com funcionarà?
6: Sí, exacte. Hi haurà una parada que des de l'Ajuntament, diguéssim, ens donaran els tiquets. Ara, si no m'equivoco, són 5 tiquets per foli, diguéssim, i llavors cada parada es prepararà les seves degustacions, que es pot anar a buscar, doncs això, les parades dels formatges i també les parades de les begudes. I cada tiquet és una degustació.
0: Em sembla també, Marina, que els restaurants aquests dies aprofiten, no?, per fer alguns menús especials que incorporin, doncs, el formatge, no? Això és una cosa que es promociona, i ja que es fa la fila formatge, que una mica també el teixit comercial del municipi s'hi sumi.
6: Sí, és una fira que també dona molt bona resposta a nivell de municipi per això, perquè la gent també s'hi volca, els clients, diguéssim, els visitants que venen, es queden a dinar. Per tant, llavors els restaurants també els hem acompanyat una mica amb dir, ostres, mira, per què no afegiu propostes una mica més formatgeres a les vostres cartes? I llavors hi ha molts restaurants que fan servir el nostre formatge ja la resta de l'any, i llavors ara aquest cap de setmana aprofiten per incloure algun plat més dels formatges, doncs, participants a la fira. És una manera també de que els visitants puguin veure que no només el formatge és per tallar i menjar, sinó que també llavors podem fer receptes amb aquest formatge. I jo penso que també és molt interessant perquè llavors els restaurants també acaben aplicant aquesta recepta, si veuen que agraden, doncs la resta de l'any.
0: Doncs això, a banda també d'aquests menús especials als restaurants, en aquesta fira de formatge, doncs també s'hi trobaran, com deien, aquest tast popular, les degustacions guiades i els maridatges. També em sembla que hi haurà una quina musical amb premis, la fira artesana i activitats per a la mainada i xerrades. Per últim, Marina, només volia comentar una cosa, que encara em sembla que no està ben bé decidit. Posa centre de la vila, normalment posava plaça de la Lira. Clar, s'han ampliat els formatges, està per veure, a veure si es posa... Evidentment, la fira artesana no anirà allà, per exemple, però vull dir que serà una ampliació, no?, de la fira. Pot ser que sigui més gran.
6: Sí, exacte. Aquest any tenim dos hàndicaps. Un és que són molts més, per tant, a la Lira, evidentment, no hi cabem, i l'altre és que ara, doncs, han començat les obres a la sala del Graells, per tant, tampoc podíem disposar d'aquest espai, que també ens anava molt bé per fer els tastos. Llavors, ara esperem uns dies en funció de la climatologia, però la fira s'ubicarà ben bé al centre del poble, perquè d'aquesta manera també donem vida al centre i la gent passeja pel centre de Ripoll. Però, clar, com que hem crescut, llavors hem de buscar un espai molt més gran. I, evidentment, doncs, la Lira se'ns faria petit. Llavors, aquest any està per veure, depèn del temps, ens ubicarem a un lloc o un altre, però serà al centre de Ripoll.
0: Doncs perfecte, a Marina Puigcorbé de Mas el Lladrer de les Lloses, que és una de les formatgeries participants en aquesta Fira Europea del Formatge de Ripoll, que recordem, serà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Per tant, encara queda una mica més d'una setmana, doncs, per poder degustar tots aquests formatges que aquest any, com a novetat, hem destacat que s'amplien les formatgeries que venen de fora al doble. Vull dir que podreu tastar molt més varietat de formatges que altres.
5: Nosaltres tornem demà a les 9 al Territori 17. Que passeu un bon dia.
7: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
8: El 9FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf, quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alerts s'envia quan la població s'ha de protegir.
3: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C-14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
3: No enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coures dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
5: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
6: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
2: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
5: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
5: L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
2: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
5: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
2: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit, a més, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
10: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de Les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
11: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11, va ser molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid, el que passa que l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
10: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de Les Colines.
2: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
5: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
2: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
5: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
12: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
5: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
6: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
13: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
14: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
13: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
15: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
2: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
17: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
16: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
2: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
5: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
18: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, ir parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
5: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
2: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
5: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
19: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
5: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
5: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
2: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellvé, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
12: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
20: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
21: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
22: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
21: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
2: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més
3: més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just, d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
5: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
3: Mort Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
5: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC al 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
3: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
7: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
4: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
23: De fet, sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals i internacionals poden ver un interès en els diferents artistes i projectar-los més enllà de nostres fronteres.
4: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
3: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
25: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
24: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
3: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
26: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
27: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
26: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
28: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
29: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces,
0: Ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
28: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
8: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
6: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
28: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
4: Dolors Montes.
7: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjars xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
9: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
11: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
12: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
8: Creix la mobilitat amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
11: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
8: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
11: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
8: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
11: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
8: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
13: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
8: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
16: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
15: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
17: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
15: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
8: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
18: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent. que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
19: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
18: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
8: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via que han fet un forat i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
11: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar

0: Catal Notícies en xarxa, Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
1: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
0: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
2: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
0: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
3: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
3: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
7: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, ha dit una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
6: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre, allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
8: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
9: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Està, ja tots ja sabem que és una acció que fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
8: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
3: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió

0: Europea, Ursula von der Leyen.
1: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
0: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a les tecnològiques a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: Hi ha encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
0: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
3: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
5: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
4: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
0: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
2: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
6: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
7: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
6: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
2: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
9: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
8: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
10: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interès en els diferents artistes i projectar-los més allà de nostres fronteres.
8: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
2: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
12: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona en unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
11: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El cinema és majèstic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
14: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
13: A més, el Galàctica homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
2: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
15: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
16: És la ganes de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
15: En un partit on es va lesionar el porter Joan García, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
17: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit
18: doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
19: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt, molt bona. No?
18: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
15: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
20: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
21: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer Mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un Mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
20: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: I en hoquei sobre patins, avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dimecres 16 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu suspèn durant un any les llicències d'obres a la zona de l'Escletxa. La codinenca Mariona Mir presenta el seu projecte musical per primera vegada al vermut musical de la Festa Major de Sant Feliu. Caldés serà el primer poble del Moianès amb una comunitat energètica.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 16 de setembre amb un tema urbanístic que afecta el centre de Sant Feliu de Codines. I és que l'Ajuntament ha suspès durant un any les llicències d'obres a l'àmbit de l'Escletxa, una mesura que respon a la intenció del govern municipal d'estudiar urbanísticament aquesta zona que ha presentat el Pla de Barris com l'eix cívic de l'Escletxa. La mesura ha reobert el debat sobre com s'ha d'unir la plaça amb l'Escletxa. Ho ha seguit la Gemma Permanyer.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha suspès durant els pròxims 12 mesos les llicències d'obres a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa. La suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona per evitar que durant aquest període es facin actuacions que puguin condicionar el futur. La mesura s'ha aprovat en un ple extraordinari, dijous 10 de setembre a la tarda, juntament amb el document d'abast i les línies estratègiques per la reordenació de l'Escletxa. Es tracta d'un document tècnic fet per un estudi d'arquitectes que apunta diverses opcions que han de servir al govern per planificar urbanísticament el futur d'aquesta zona, que amb la compra per part de l'Ajuntament de la Nau Vallcorba està previst que es converteixi en l'eix cívic de l'Escletxa, un projecte que s'ha presentat a la subvenció de la Llei de Barris. La funció del document que s'ha aprovat, segons ha explicat el regidor Manel Rodríguez en el ple, és establir les bases urbanístiques que permetin a l'Ajuntament prendre les decisions posteriors, ja sigui sobre l'abast territorial, el model d'ordenació i els instruments necessaris per desenvolupar-lo, incloent-hi una modificació del pla general en cas que fes falta. La suspensió en si, ha reiterat el regidor, té caràcter instrumental i cautelar. Escoltem Manel Rodríguez.
3: L'acte d'avui no formalitza cap canvi urbanístic. Només preserva la situació actual per poder fer un estudi abans que es consolidin actuacions o drets urbanístics que puguin limitar alternatives futures. No volem decidir primer i estudiar les conseqüències després. Volem estudiar les conseqüències abans de decidir. És per això que el document d'abast que justifica aquesta proposta de suspensió de llicències recull des de l'alternativa de no fer cap canvi, mantenir el planejament actual, a unes primeres propostes de caràcter tècnic i propositiu que cal analitzar en detall i compartir amb propietaris i amb la Comissió Territorial d'Urbanisme.
2: El govern municipal afirma que ha recollit les voluntats i inquietuds de tots els propietaris afectats. El document exposa diverses opcions i apunta objectius com el de revisar la mobilitat de la zona, ja que el plantejament actual preveu l'obertura de l'Avinguda de la Generalitat fins a la plaça de l'Escletxa, situada 18 metres més amunt. La mesura ha reobert el debat al ple sobre la connexió que hi ha d'haver entre la plaça i l'Escletxa. El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, s'ha mostrat partidari de mantenir el plantejament actual amb un carrer que connecti l'Avinguda amb l'Escletxa. Escoltem per aquest ordre Pere Pladevall, l'alcalde Pol Cabuti i la regidora de Junts per Catalunya, Anna Vilarrasa.
4: Per votar això, bueno, ja els tenim, hi ha unes propostes, però la veritat, si no porten res, si no porta enlloc, per què hem de suspendre llicències? És a dir, jo que crec que toca és que si teniu ganes de, parlem clar, ho heu dit mil cops, no és cap secret, voleu eliminar el carrer, a més dos de les propostes parlen doncs del famós ascensor panoràmic, no? ja en parlava el senyor Pineda, el 2003, doncs no cal fer una cosa tan seriosa com és suspendre llicències, és a dir, això és una cosa molt sèria.
5: Les opinions, aquest no és el planejament que defensem, podríem canviar només el planejament d'aquell trosset, però pensem que val la pena obrir una mica el focus, analitzar l'escletxa en conjunt. Pensem que estratègicament i pensant en l'interès general i l'interès públic, és una zona que té molt potencial, on tots hi podem sortir guanyant, evidentment amb la màxima sensibilitat, i entenem, vull dir que hi ha, amb tot el respecte del món i amb tota l'empatia del món, sabem que hi ha propietaris doncs, que això potser no els encaixa, hi ha altres que potser sí.
6: Sempre nosaltres hem apostat pel tema de canviar la plaça, de canviar el centre del poble. El Parc de l'Escletxa en forma part. Un primer pas va ser la compra de la nau Vallcorba. Pensem que aquesta mesura és necessària i responsable per afilar prim.
2: La regidora socialista ha lamentat la precipitació en aquesta aprovació.
7: I sí que compartim que cal estudiar bé la zona, però no entenem que es faci ara i no s'hagi fet quan es van començar les obres de la plaça o quan es va presentar per primera vegada la llei de barris o quan es va presentar la segona vegada la llei de barris, o s'ha fet servir un altre mecanisme com desenvolupar un compromís polític que tenia vosaltres, que era fer el POUM. Llavors, ens ha sorprès molt que s'iniciï un expedient el 6 d'agost, que després s'iniciï una vegada rebut el document d'abast el dia 4 de setembre, correu a fer un ple. Ens ha sorprès molt. Llavors,
2: l'aprovació de la suspensió de les llicències en aquest entorn s'ha fet en un ple extraordinari, com dèiem, celebrat el dijous 10 de setembre. Ho ha fet amb els vots a favor de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. La regidora Caral Vinyals s'ha absentat del ple durant la votació per la seva vinculació familiar amb part de la propietat.
0: I ara anem cap al Moianès, perquè a finals de setembre Calders es convertirà en el primer municipi del Moianès que posarà en marxa una comunitat energètica. És una iniciativa de la cooperativa Moianès Sostenible que permetrà que desenes de famílies del poble consumeixin energia solar produïda directament des de la teulada de l'escola Jordi Givert.
8: Exacte, l'Ajuntament fa un temps i va instal·lar unes plaques solars i ara s'ha dit la gestió de l'energia que generen a la cooperativa Moianès Sostenible, un projecte que aviat creixerà amb noves instal·lacions a la fàbrica Jorba i al centre cívic. Ho explicava el secretari de la cooperativa, Llorenç Fors.
9: En general, el que es fan als ajuntaments és quedar-se amb la producció i rebre una quantitat molt petita per al sobrant abocat a la xarxa. En canvi, aquí el que ha fet és voler-ho compartir amb els veïns. Llavors, ho ha cedit a la cooperativa. Gràcies a això podem fer la primera comunitat energètica que començarà a funcionar el 30 de setembre.
8: El sistema està pensat perquè s'hi pugui sumar qualsevol veí sense necessitat de fer cap mena d'obra a casa ni canviar de companyia elèctrica. L'energia produïda per les plaques se'ls descomptarà directament de la factura de la llum. En parlava el vicepresident de la cooperativa, Josep Ramon Collado.
10: L'energia que es produeixi proporcionalment als quilowatts que té assignats el soci se li descomptaran de la factura del soci directament per la seva comercialitzadora. És a dir, no s'ha de fer cap canvi, subratllo, ni amb la instal·lació ni amb la contractació que tingui. És una qüestió automàtica.
8: Moianès Sostenible és una cooperativa que funciona a nivell comarcal i sense ànim de lucre. Aquest no és l'únic projecte per fomentar les energies renovables a la comarca. De fet, abans de final d'any s'espera que també comencin les instal·lacions a Moià i a Collsospina mentre treballen per tenir presència a tots els pobles de la comarca.
0: Moltes gràcies, Jordi Givert. I tornem cap a Sant Feliu, perquè la donació de sang que es va fer diumenge 13 de setembre en el marc de la prèvia de la Festa Major de Sant Feliu es tanca amb 27 donacions. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a petició del Banc de Sang i Teixits, volia aprofitar la major afluència de gent al carrer durant aquells dies i alhora animar les entitats del municipi a mobilitzar els seus membres a donar sang. Escoltem Maria Tur, regidora de Salut.
11: Hi han hagut unes 27 donacions i d'aquestes 27, 25 eren d'una entitat. Al final l'objectiu era fer una mica de competició, per dir-ho d'alguna manera, entre entitats, perquè s'animessin i fessin campanya dins dels seus socis perquè vinguessin a donar sang. I res, va anar molt bé.
0: De les 27 donacions que es van fer durant la jornada, 25 corresponen a una mateixa entitat. Una dada que ha sorprès positivament el consistori i que també posa de manifest la capacitat de mobilització del teixit associatiu del municipi. Precisament demà dijous, durant el pregó de Festa Major, es donarà a conèixer quina és l'entitat que ha aconseguit més donacions en aquesta iniciativa.
11: Però bé, que el Banc de Sang està obert a qualsevol iniciativa de donació de sang encabida dins d'una altra activitat que fem com a poble. I com aquí en fem moltes activitats, doncs no descartem que durant l'any que ve, a Festa Major o altres dates, no sé, la Fira de Carbassa, la Fira del Rellotge, altres moments de l'any que sabem que hi ha molta gent a la via pública, que també puguem fer donacions extra, que penso que és necessari i que tenim molt de... Bueno, que la gent respon a aquestes demandes i ho hem d'aprofitar.
0: Des de l'Ajuntament ja avancen que volen donar continuïtat a la iniciativa l'any vinent. I és que més enllà de la Festa Major també es plantegen aprofitar altres moments de l'any amb molta activitat al carrer. I no marxem de Sant Feliu ni dels actes que es van fer durant la prèvia. Una de les entitats que s'estrenava amb una activitat era el Macalo, amb el seu vespreig karaoke dissabte, dia 12. Des del Macalo valoren molt positivament la jornada, ja que va aconseguir reunir gent de totes les edats. També destaquen la bona resposta que va tenir el karaoke, que va començar la tarda i es va allargar fins a les 10 de la nit, abans de donar pas al DJ. Ens ho expliquen la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, membres del Macalo.
11: Primer de tot, dir que va anar molt bé, la veritat, que sí. Estem molt contents de com va anar i que l'objectiu doncs es va complir. Llavors, també que el que més ens va agradar, sobretot, va ser veure com a nivell d'edat estava inclosa molta gent. És
12: sí,
11: a dir,
12: hi havia gent de tots els públics.
11: Exacte. Vam començar amb una tarda on, sobretot, hi havia més infants amb les seves famílies i conforme va anar passant la tarda i va arribar la nit, doncs van a canviar aquest públic i van haver-hi més a un ambient més juvenil o fins i tot una mica més gran. Llavors, això és una mica el que ens va agradar, que va ser una activitat que vam poder incloure a la major
12: sí,
11: part del poble.
0: El vespreig també va comptar amb sopar, amb biquinis, amb opcions vegetarianes i sense gluten, i amb un espai de beer pong que va ajudar a barrejar diferents públics que s'havien acostat a l'activitat. A més, des del Macalo expliquen que un dels seus dubtes abans de començar era precisament si la gent s'animaria a pujar a l'escenari a cantar.
11: O sigui, la veritat que no ens ho esperàvem,
12: no,
11: creiem que...
12: No, una mica de por, perquè a vegades la gent no s'anima quan veu karaoke, però...
11: O també la gestió una mica de tècnic, de, o sigui, de, com de tècnic de
12: sí.
11: So, del tema que hi hagués la pantalla, la música, els altaveus, tot això, però la veritat que va anar molt bé. És veritat que al principi potser no es veia tant la pantalla, perquè era més de tarda,
12: sí.
11: Però a la que van ser les 7 o així, perquè tampoc feia molt sol, ja es va veure tot perfecte, i la gent cantava en el públic amb els que estaven sobre l'escenari... podien triar les cançons que volien per cantar perquè al final les posàvem d'internet.
0: Uh-huh.
11: Llavors, això, superbé.
0: Després d'aquesta primera experiència d'èxit, el Macalo vol donar continuïtat al vespreig karaoke i convertir-lo en tradició de la prèvia de la Festa Major. I continuem a Sant Feliu perquè la tienda del grup de DJ de música màquina de Sant Feliu de Codines celebra enguany el seu 25è aniversari i ho farà, com no podia ser d'una altra manera, posant música durant la Festa Major. Francesc Esturgó, conegut com a DJ Cat i un dels fundadors de la tienda, explica que preparen les sessions de manera diferent segons el dia. Divendres aposten per una selecció més underground, mentre que dissabte obren més el ventall per arribar a un públic més ampli.
13: Ho fem a través d'una selecció musical que creiem, pues, tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte, fem una tria diferent, perquè sempre hem fet pues, una miqueta com el divendres una mica més underground, la música una mica més selecta, no? per un tipus més de públic en concret, i el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial, ja que creiem que el dissabte és el dia que més gent surt del poble, i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
0: Arribar als 25 anys, però no era una fita que es plantegessin quan van començar. Esturgó reconeix que hi ha hagut moments complicats i fins i tot etapes en què han pensat en plegar. Amb tot, la música i les ganes de fer gaudir al públic els han fet continuar.
13: I jo crec que és complicat. Un quan... quan pensa en el futur mai et planteges, no? Cert temps ni anys, no? I llavors, bueno, crec que això demostra la constància, les ganes, sobretot de fer-ho sense cap ànim de lucre, sinó a poder fer disfrutar a la gent que ens ve a veure, disfrutar nosaltres, ja que pues, la música per nosaltres és una part molt important de la nostra vida i bueno, jo crec que això és el que ha fet de que poguéssim arribar a aquests 25 i ojalà en puguem complir molts més.
0: I aquest aniversari arriba a més amb el reconeixement del públic de sempre, però també de les noves generacions, i amb una placa de l'Ajuntament que, per la tienda, fa encara més especial aquesta celebració.
13: Donar gràcies sempre, sempre, sempre a la gent que ens ha apoyat des de sempre, a la gent que s'ha incorporat pues, no fa tant, no? Perquè al final pues, tot evoluciona i la gent pues, jove és el futur, no? I hi ha molta gent jove que ara ens apoya, que ens ve a veure i donem les gràcies a aquest públic nou que també tenim. I jo crec que una mica la importància d'aquests 25 anys és tota aquesta trajectòria de gent que ens ha apoyat, de ganes i il·lusió que hi hem ficat, no?, en aquest projecte des del minut zero. I jo crec que bueno, tenim més ganes que mai, és una data molt especial, ens han reconegut a una placa que és per nosaltres molt important també a l'Ajuntament i crec que tot aquest conjunt fa que sigui pues, un aniversari de la tienda molt més especial de lo normal, no?
0: I és que aquesta celebració serà doble. Divendres 18 i dissabte 19 estaran punxant a partir de les 12 de la nit a la sala de discoteca del Centre Cívic La Fonteta. I els dos dies amb convidats ben especials. Per una banda, el divendres amb DJ Xavi Barcelona i dissabte amb Ruben XXL. Des de la tienda asseguren que la gran sorpresa serà, sobretot, l'ambient i l'arsenal de música que han preparat per celebrar aquests 25 anys. I el seu missatge per aquest aniversari és clar. Salut, màquina i la tienda. I ara tornem cap al Moianès, perquè el govern de la Generalitat ha aprovat la concessió d'una subvenció directa d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament de Moià per a la rehabilitació de l'antiga fàbrica tèxtil de les Faixes 2. L'equipament acollirà diferents espais culturals per la capital del Moianès, Jordi Givert.
8: Aquesta ajuda, que es gestionarà a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, es repartirà entre els anys 2026 i 2027 i permetrà reduir el finançament municipal d'aquesta gran obra, que té un cost de 5,8 milions d'euros i que, com explicàvem a l'Eix 59, ja compta amb un ajut de fons Next Generation de 2,8 milions d'euros. El projecte, que va començar la primera fase d'enderrocs el febrer passat, encararà la segona fase entre finals d'octubre i principis de novembre, després que el ple municipal del passat mes d'agost n'aprovés el projecte executiu. L'alcalde Dionís Guiteres explica que la subvenció europea condiciona el calendari de les obres.
14: Perquè ens centrem a no perdre el temps en poder justificar la subvenció que tenim concedida. Aquesta subvenció parla del continent, no del contingut. Vol dir aïllaments, vol dir eficiència energètica, plaques solars... Doncs tot això és el que ens centrem a fer ara, tot aquest envolvent, que és... que forma part de la subvenció, i la part que no forma part de la subvenció és una tercera fase.
8: La intervenció, com explicàvem, preveu la rehabilitació integral d'aquest complex industrial de prop de 3.750 metres quadrats construïts. El nou centre inclourà aules per l'ensenyament de la música i la dansa, a més d'un teatre auditori per capacitat per més de 400 persones. La previsió de l'Ajuntament moianès és inaugurar el nou equipament cultural i educatiu a finals del 2027. Amb la nova ajuda del Departament de Cultura de la Generalitat, 4,3 milions d'euros del cost del projecte serà finançat amb subvencions, comptant també la dels fons europeus, mentre que l'Ajuntament haurà d'assumir amb fons propis 1,5 milions d'euros.

0: I per acabar el programa d'avui tenim amb nosaltres a la Mariona Mir, codinenca i cantant que actualment està acabant els seus estudis a Liverpool, però que aquest dissabte 19 de setembre, a 13:45 del migdia, la podreu veure i escoltar en format duet al Vermut Musical de Can Buixó.
1: Bona tarda, Mariona Mir. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Eix 59. Com estàs?
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic molt bé, la veritat. Molt contenta de ser aquí i de poder parlar amb vosaltres.
1: Clar, tu vens de, per qui no ho sàpiga, que suposo que de Sant Feliu ja ho deu saber tothom, però vens de Liverpool. Què tal l'aterrada i aquesta tornada?
2: La veritat és que molt bé. Ara m'he graduat de la universitat allà i estic molt contenta de poder ser aquí ara durant l'estiu. He estat aquí treballant per aquest concert i amb les meves cançons i amb el meu projecte, que començaré ara, i estic molt contenta d'estar aquí, la veritat. Molt, molt contenta, sí.
1: Clar, perquè a més, vull dir, estem a punt d'entrar a la Festa Major.
2: Sí.
1: I tu fas un vermut musical aquest dissabte a Can Buixó, a 13:45.
2: Sí.
1: Com vas rebre aquesta notícia del vermut musical?
2: Brutal, la veritat, supercontenta de que em donessin aquesta oportunitat. Ja, a mi m'encanta fer concerts, m'encanta compartir

0: passar superbé i jo que de veritat que ho donaré tot, igual que l'Àfrica també ho donarà tot. Hem estat aquest estiu assajant moltíssim perquè feia temps que no tocàvem juntes i la veritat és que estem desitjant fer aquest concert i que tothom s'ho passi superbé i que gaudeixin del vermut i del bon temps, que espero que faci, que no plogui.
1: Ho esperem si tots amb candeletes, si us plau. Sí. I, clar, ara també, o sigui, m'has comentat que faràs cançons pròpies, que seran el primer cop sí. que les tocaràs
0: sí.
1: a Catalunya.
0: Sí, nervis, nervis, però la veritat és que ho estic desitjant, sí, sí, o sigui, jo he posat molta feina en aquestes cançons, la veritat, i els hi tinc un apreci molt especial, i espero que el públic ho rebi bé i que pugui fer més concerts, sí.
1: I què hi trobaran, aquestes cançons, al públic?
0: Doncs una barreja bastant de tot, la veritat. Sí que hi ha cançons més mogudetes, més balades, algunes cançons parlen més de festa, més de deixar-te anar, de viure el moment, etc. D'altres més personals, de vegades en algun moment sobrepensar, estar en bucle en el teu cervell. També hi ha una que es diu Terra Nostra, que parla sobre Catalunya i sobre trobar-la a faltar, sobre la llengua, no deixar-la de banda. I diversos temes, la veritat, que crec que bastanta gent es pot sentir identificada. I això, bàsicament, sí, sí.
1: I els temes, clar, m'has dit un en sí. català...
0: Bueno, aquest és mig català, mig anglès.
1: Vale.
0: O sigui, la majoria són en anglès, perquè aquestes cançons les he escrit, estan a Liverpool, i al final les havia de tocar allà, les havia de presentar a la uni, també m'havien d'avaluar les cançons, etc. I havien de ser en anglès, majoritàriament. Llavors, aquestes són en anglès, i sí que és veritat que ara, en el moment que estic, em sento més còmode escrivint en anglès, però sí que és veritat que també m'agrada molt escriure en català i m'agradaria escriure en català en un futur també, i aquesta cançó justament és meitat anglès, meitat català, més o menys.
1: I després, clar, en què t'inspires? O sigui, qui és algun cantant, artista, que és com la teva petita referència en la música?
0: Sí, doncs mira, m'inspiro bastant en la Ash, no sé si saps qui és, però és una cantant dels Estats Units, de Califòrnia, si no m'equivoco, i fa així pop, més pop suau, bueno, també bastant animat, i les lletres també són bastant profundes en alguna cançó, però també en d'altres més simples i més de deixar-te portar. També el Shawn Mendes també m'inspira molt en tema de melodies de guitarra, també ritmes, també m'agrada molt. I Oques Grasses també és una inspiració, la veritat. Oques Grasses no es pot oblidar, la veritat. És una gran inspiració. I sí, una noia que es diu Naika també, que fa així ritmes més llatins, més animats també. La veritat és que és una barreja així.
1: Una barreja bastant interessant,
0: també el funk, el funky, funk m'agrada. La veritat.
1: I de tema de covers, clar, perquè m'has dit que faràs cançons pròpies sí. i covers, o sigui, sí. cançons d'algú altre. Sí. Quins artistes són els que decideixes dir, vale, d'aquesta sí, d'aquesta no?
0: Doncs mira, sí que hi haurà cançons d'Oques Grasses, hi haurà cançons de Stay Homes, per exemple, també. Hi haurà alguna cançó de el Charlie Puth, de qui més? De la Ash, també. Un jazz també estàndard, bueno, que es diu Fever, de la Peggy Lee. També, què més tocarem? Un altre de Michael Bublé, també. És una barreja bastant barrejada. Vull dir-te,
1: sí, no?
0: No hi ha... Sí que hi ha com un fil conductor de més o menys com ho portarem amb l'estil i això, però sí que és veritat que hem volgut buscar una barreja que pugui abarcar més gent i que tothom pugui dir, mira, pues aquesta me la sé, o pam, aquesta la cantaré ara amb vosaltres. Que al final és el que volem, que la gent també participi, balli i disfruti. També de Fito Fittipaldis, ara m'he recordat.
1: Important.
0: Un altre.
1: Sí que és una bona barreja,
0: sí, sí,
1: realment.
0: Sí, no,
1: o sigui,
0: no.
1: Estava pensant i dic, uau.
0: Allà, un DJ.
1: I ja per tancar, ja m'has dit que estàs nerviosa, que és molta pressió.
0: Bé,
1: però
0: que em poso jo mateixa.
1: El teu projecte, tens ganes de que arribi aquí, de poder-lo continuar aquí?
0: Sí, la veritat és que és el meu objectiu. Vull dir, tinc moltes ganes de que el meu projecte arribi aquí, de poder fer concerts aquí, de poder treballar amb la gent d'aquí i de poder continuar i viure aquí i poder tenir la meva carrera a casa, aquí. La veritat, aquest és el meu objectiu. Sí, sí.
1: Doncs, Mariona, moltíssimes gràcies. Se'ns ha acabat el temps.
0: Gràcies.
1: Ja, és passa volant.
0: Sí, sí.
1: Però, de debò, si la voleu escoltar, aneu el dissabte, dia 19...

0: a 1:15 a Can Boixó i sí, gaudireu de la música de la Mariona Mir i la seva companya amb aquest duet,
1: sí,
0: amb versions i temes propis, que segur serà perfecte.
1: Perfecte, moltes gràcies per convidar-me. Merci.
0: I fins aquí l'Eix 59 d'avui dimecres 16 de setembre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les 6 alertes van aviar ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
2: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat. Fins als 15, escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
4: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
2: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
5: Hola, Anna. Sóc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
6: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
7: Ostres.
8: Rambla 54, Marta...
6: Amana Morgades, Valldosera.
8: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
6: Vale, un altre cop.
8: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
6: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia Garcia.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines, tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Arnold Schwarzenegger, l'Endoskeletor, tenim el T-1000, un Trooper, el Vader, el Han Solo en Carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan...
4: Tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real. És un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale? Des del pit en amunt. O sigui, la cara sí que és a escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en Carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: D'aquesta de...
1: Sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en Carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen tu què t'ha costat el cotxe, o les teves vacances, o la teva casa. Com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues, arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot. Costa molt.
5: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres. I poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: no? Sí, correcte. Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i em pot fer més, però aquell, per exemple, és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'ha deixat el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre. I el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i es va plantar a casa amb el Dobby.
5: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No. Hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria, i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
5: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de netejar, treure pors, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar, però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que qual boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa. Sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir, això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regrés al Futuro i necessita un DeLorean.
5: I totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té... Bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions, se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades, quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan, oh, l'has pogut posar.
6: És la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes...
4: Perdona.
1: Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió del meu marit.
6: M'aviseu, eh?
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà mos transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs feta aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors, i també hi havia, casualment, també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i al seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes l'assignatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Uh-huh. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu. Hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè, fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de com anem, no, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, duo Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moreplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt, molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I, pràcticament, hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, dreta-esquerra, i els llargs, doncs, els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta,

0: que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
1: Aquest, parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
2: Exacte.
1: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
2: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
1: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
4: Vale, Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb

0: Ivan, estem preparant un paraules evitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
1: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
0: Veus?
1: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
0: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
1: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabriquen formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
0: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
1: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza. Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau. Però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata pues, en pugui haure un 1 o un 2%. Perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics, encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
0: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
1: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oiena ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Ja estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
0: I que saps cuinar.
1: També. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
0: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
0: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
0: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
0: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts i hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
0: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava. Vas entrar en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir parar doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya des de principis d'any. Hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival

0: Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
1: Notícies en xarxa.

0: Benvingudes i benvinguts als Sostenim d'Abril, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible.
1: I mira que la terra té paquetes molt, molt. Ai, però mira l'ai, que està malalta. Ai, cuida la vella, mala, vella, vella, mala, cuida la vella, però cuida la terra.
0: Avui al programa parlarem d'ecodisseny amb Núria Vila. I com sempre acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem!
2: S'acosten les vacances i no sabeu on anar? Us recomanem el següent recorregut botànic per la Reserva Natural de Masmalons, Castelldans. És un espai agrícola dels secans de la Plana de Lleida que consta d'una superfície de 1.431 hectàrees, on s'hi alberga la principal població de ganga de Catalunya, tot i que també hi podem trobar altres espècies d'ocells estèpics com el torlit, el gaig blau, el butxí i uns quants més. Aquestes aus troben els seus hàbitats ideals en guarets, erms i conreus gestionats per ramats d'oví i en camps d'oliveres i ametllers que els ofereixen aquest espai tan singular i ara acaba d'estrenar el seu primer itinerari botànic educatiu amb l'objectiu de donar a conèixer la flora característica dels ambients de secà de les comarques de les Garrigues i el Segrià. Es tracta d'un recorregut de menys de 500 metres, al llarg del qual s'hi han col·locat diferents senyals amb informació d'una vintena d'espècies de plantes autòctones, com ara el romaní, l'argelaga o l'espernellac, i d'arbres com l'ametller, el lladoner o la figuera, entre d'altres. La iniciativa d'aquest espai natural de Ponent s'ha fet amb la col·laboració d'alumnes de l'Institut Mollerussa, que han estat els encarregats de plantar 300 plantes autòctones al llarg del camí i també d'instal·lar les senyalitzacions de les diferents espècies. La ruta s'inclou dins del programa europeu Life Connect Ricotti, que té per objectiu afavorir la restauració de l'hàbitat natural de l'alosa becuda, un petit ocell catalogat a Catalunya en perill d'extinció. El responsable de gestió de Mas de Melons, Jordi Parpal, explica que la iniciativa vol posar en valor i donar a conèixer la flora característica d'aquest espai de secà. La reserva atreu, sobretot, visitants que s'interessen en ocells estèptics. I amb aquesta nova ruta es vol que les persones també s'interessin en les plantes d'aquest entorn. La ruta botànica comença al Pou de la Figuera, a un costat de la carretera que va de Castelldans a Espà, i transcorre per un camí fins a arribar a un mirador des d'on s'aprecia l'entorn d'aquest espai natural de secà. Al llarg del recorregut de menys de mig quilòmetre, alumnes de l'Institut de Mollerussa han instal·lat diversos panells informatius perquè els visitants puguin identificar les plantes que creixen a la zona. També han replantat una zona amb 300 plantes autòctones.

I també us volem parlar d'un joc, perquè aquests dies així de vacances són bons per estar jugant en família. És un joc que acaba de gestionar i de realitzar l'associació, el col·lectiu Ésser Colant, i es diu Tros. Tros és un joc de cartes cooperatiu en el qual haureu de gestionar uns paisatges i utilitzar els recursos que generin per resoldre els esdeveniments que apareguin a cada torn. El joc s'acabarà quan hàgiu resolt tots els esdeveniments i no pugueu seguir endavant. Millor escoltem que ens ho expliquen els mateixos protagonistes que han fet el joc.

0: Hola, som l'Arnau i el Marçal i juntament amb el col·lectiu Eixarcolant, que vetlla perquè hi hagi un sistema de producció, distribució, comerç i consum molt més just, ètic, digne i sostenible a través de les plantes silvestres comestibles, us presentem el nou joc de taula, Tros, l'aventura pagesa.
1: Tros és un joc de cartes cooperatiu basat en el sistema agroalimentari de Catalunya.
2: Dins de la caixa hi trobareu les instruccions físiques, el QR amb les instruccions virtuals, uns comptadors, amb un 2 per una banda i un 1 per l'altra, i diverses cartes. Hi ha comptadors de transport i de paciència, paisatges diversos del nostre territori, amb els quals configurareu el tros, recordatori de torn, de ronda, els recordatoris de bonificadors, coneixements i millores, dins d'aquesta pila, recursos, tant siguin ordinaris com de planta silvestre i eina tradicional, els esdeveniments, les trobades festives, els valors i la puntuació final. L'objectiu del joc és resoldre una sèrie d'esdeveniments que poden ser fenòmens meteorològics o adversitats de caire social, per exemple, amb el vostre tros. El tros són les finques que tindrà cadascú i estan formades pels paisatges i les seves millores. Aquests paisatges us indiquen doncs, de quin tipus són, quins bonificadors us aporten i també quines millores hi poden anar associades. Aquestes millores les obtindrem fent producció. Quan fem producció i altres elements del joc, gastarem punts de transport i per això tenim aquests comptadors aquí. Algunes cartes, a més, com veureu després, poden fer gastar els punts de paciència, que per això també els tenim aquí al costat. Aquestes millores les podreu trobar fent producció i, per tant, saltant-nos un intercanvi econòmic que, de manera ficcionada, hem eliminat, perquè directament del nostre tros, en aquest cas, de patates i calçots, fruita seca, llegums o un bosc de muntanya i caducifolis, puguem obtenir doncs, una desbrossadora que podrem implementar-nos al nostre tros, si tenim els recursos per fer-ho, o uns coneixements en matèria legal o uns programes educatius. Les millores s'implementen al tros, individualment. I els coneixements es comparteixen i un cop compartits poden ser utilitzats per tothom. Els recursos són el que ens serveixen per adquirir aquestes cartes, aquests coneixements i aquestes millores. I tenen un valor en punts de natura i punts d'artifici. Els esdeveniments, un cop surten, ens diuen si són individuals o col·lectius, per tant, si ens afecten a nosaltres o afecten a tothom, el nom, una explicació, un efecte immediat, que succeeix en el moment en què la destapem, unes solucions possibles, unes cartes que podrem trobar entre recursos, millores o coneixements que ens ajudin a resoldre aquest esdeveniment i, si no, un preu, un cost a pagar en punts de natura i artifici. Si no el resolem aquest context, el que passarà és una conseqüència. Quedaran sobre el taulell, no resoltes i, per tant, seguiran tenint efectes adversos en el temps. Dins de la pila d'esdeveniments, hi ha unes cartes que són cartes de trobades festives. Són esdeveniments que no tenen per què ser dolents. És a dir, que si tenim els recursos per poder-hi anar i poder-los compartir entre tots, ens poden aportar beneficis. Els recordatoris de ronda i de torn els rebrà al principi la persona que s'ha llevat més d'hora i el recordatori de torn anirà passant per saber qui comença cada torn. Totes les cartes s'expliquen per si soles, amb informació detallada, però si hi hagués qualsevol dubte, a les instruccions us ho resolem tot.
0: Recordeu que qualsevol cosa està explicada i si ens voleu fer arribar qualsevol dubte, suggeriment, consulta, a la web ho podeu fer. Esperem que el gaudiu perquè aquest joc ja és vostre.
3: Avui parlem de disseny, però no de qualsevol disseny. Parlem d'aquell que cuida, que transforma i que busca deixar una petjada positiva en el planeta. Per això ens acompanya la Núria Vila, dissenyadora gràfica i directora d'art amb una mirada profundament compromesa amb el medi ambient. Ha col·laborat en projectes culturals, socials i ambientals i ha convertit la sostenibilitat en l'eix del seu treball. Núria, benvinguda al programa.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Bon dia. Per començar, ens agradaria conèixer una mica més sobre tu. Aviam si ens pots explicar com vas començar en el món del disseny i què t'hi va atreure inicialment.
4: Uau, o sigui, això és que anar molt enrere, eh? Bueno, jo primer volia ser actriu, o sigui que imagina't, però s'havia de cantar, no sé cantar, i a l'institut em van portar una exposició d'en Joan Brossa, i vaig pensar, uau, aquest pot ser el meu plan B, saps? Amb aquests cartells, no?, poesia visual. Bueno, llavors vaig començar a estudiar disseny, perquè Belles Arts els meus pares no ho tenien clar i a última hora vaig... bueno, van dir això, no? Disseny gràfic. I mentre estava estudiant disseny gràfic vaig tenir la sensació aquesta de ostres, què puc fer jo, no? Per aportar a la societat, no? O dintre d'una feina que a vegades depèn de com podria ser superficial. I va ser en aquest moment quan, bueno, vaig anar a treballar a Cuenca, a Madrid, bueno, total, que la meva tornada, abans de tornar de Madrid cap aquí, vaig anar a fer un documental al Salvador, que a més en aquell moment era, crec que devia ser cap al 2005 o així, que tenien una crisi política molt heavy, va ser el moment que van fer després el canvi de govern. Bueno, total, que vaig estar en un... durant dos mesos, no?, amb una comunitat perduda pel mig de les milpes, amb els guerrilleros i no sé què, i, clar, quan vaig tornar aquí em va petar el cap, no?, allò de sistema capitalista, en el fons, que afortunats que som de viure on vivim i d'haver nascut aquí, però que injust, no?, que és el planeta, i quin poc respecte també li tenim. I llavors va ser quan vaig dir, hòstia, què puc fer jo, no?, des de la meva feina, des del que jo sé fer. I aquí és on comença pues, tota la meva recerca, no?, i la meva com història, no?, del que estic fent ara.
3: Mm-hmm. O sigui, el clic aquest, el moment aquest de canvi va ser allà, no?, aquest viatge del Salvador, no?
4: Sí, totalment.
3: Bueno, al teu web parles de valors com la senzillesa, la responsabilitat, el respecte. Com es reflecteixen aquests valors en el teu dia a dia com a dissenyadora?
4: Bueno, és la meva manera de fer, no? Jo crec que és una mica també el tipus de client que ja tinc o que ja arriba a mi, però sí que tampoc no entenc el disseny des d'un altre punt, no? Crec que almenys és més, no?, el trobar què és el que realment tu necessites i solucionar aquest problema, però sí que dintre d'un respecte, tenint en compte, no?, el que diem de sostenibilitat, que és una paraula que s'ha pervers molt, però no?, que en el fons és tenir en compte la part social, ambiental, però també que sigui econòmicament factible, no? Llavors, és una mica els eixos amb els que treballo.
5: Efectivament, com ara estaves dient, en el teu manifest i en tot el que és la teva web, que després donarem l'adreça, perquè és superinteressant, a més, és que visualment, a més, també tots els teus projectes i tot, diu, defenses que el 80% de l'impacte ambiental d'un projecte es decideix sempre en la fase del disseny. Ens pots explicar una mica què vol dir això exactament?
4: Sí, bueno, ara la web l'estic canviant, ara ja hi ha la nova, però que encara l'estic actualitzant. Que aquí ha sigut quan he afegit el manifiesto, que vaig dir, faré el meu manifiesto, i així també és una manera de recordar-me i no perdre els orígens o allò que realment m'apassiona. I saps que se m'ha acabat d'anar... O sigui, ara, perquè estava pensant en allò de la web, que li diré que l'acabo de fer i que encara s'està fent, i m'has fet... I aquesta no era la pregunta. És que... avui ha sigut fatal,
5: No, una mica això, que el quan comences un projecte, val? Com decideixes poder disminuir tot l'impacte ambiental que pot haver-hi en aquesta fase de disseny, no? Perquè, vull dir, suposo que és... vull dir, has de tenir-ho molt clar tot com perquè per seguir això, doncs, utilitzant materials, estratègies i tal, que et puguin no?, donar que el teu projecte pugui ser el més ecològic possible, no?
4: Sí, no, perdona, és que avui estic cansadíssima, però sí que justament això del 80% és una dada d'una universitat dels Estats Units, que va ser el 91%, i va ser quan en aquest moment vaig pensar, ostres, clar, realment podem ser uns supervillanos o realment podem ser generadors al canvi, no?, com a dissenyadors, perquè és que el 80% es defineix en el moment que nosaltres conceptualitzem. Llavors, com ho fem, això? Pues, la meva manera de treballar i la de molts dissenyadors, no?, i sobretot els que fan més arquitectura o disseny industrial, és tenir en compte totes les fases del cicle de vida. Perquè si tu et pares a pensar cada una d'aquestes fases, no?, per exemple, l'extracció de material, d'on venen els materials, la producció, on fem la producció, no?, on es comercialitza, doncs, per poder fer una producció potser més local, per un menys és més, per escollir, no?, també doncs, tintes més ecològiques. És com que si tu a cada fase li fiques el foco, és més fàcil que tu entenguis que cada decisió que prenem té unes conseqüències, no? Si fem el projecte de manera molt lineal en el resultat, potser no prenem tanta atenció en quins són els materials que escollim i d'on provenen, en el tipus de producció, en què passa quan hi ha un transport, el transport, no? El poder optimitzar tant en pes, no? En espai, perquè ocupi menys espai, pesi menys, vol dir que també estem reduint en CO2. I després, el moment del consum, no? L'ús i consum quan arriba a casa nostra, com fer que realment la gent ho pugui reaprofitar, que li pugui donar una segona vida, que el pugui transformar per, quan arriba ja el moment final, no? Pues ajudar a tenir una bona gestió final de que realment els materials puguin tornar a ser una altra cosa, no? Donar-los una altra vida amb el reciclatge, o bé és com el, com diu el cradle to cradle, no? De la cuna a la cuna, o sigui que si, per exemple, els materials són d'origen vegetal, que en el moment del fi de vida que puguin tornar a ser nutrients per la terra, no? És de la terra a la terra.
5: I si promous molt el que seria l'economia circular, una mica, també, no? Amb tots els teus projectes. Perquè també ens trobem que, clar, tot això que ens estàs explicant i tal, com es combina tot això amb aquest món digital que sovint és molt efímer i invisible, però també alhora és molt contaminant?
4: Buah.
5: No, que això deu ser ben complicat.
4: Estem obrint molts balons, eh?
5: Perquè vegis que ens t'hem seguit i sabem molt bé com treballes, també.
4: Sí, ostres, és que clar, és que... Clar, hi ha una, per exemple, jo ara he fet l'exposició de plàstic, que encara la podeu visitar a la Fundació Garulla, aquí un moment de falca publicitària, on parlem, no, de, bueno, parlem del material i ho intentem fer des d'una perspectiva molt objectiva, no, de per què el material evoluciona. I diem genial o pervers perquè realment, per exemple, ha salvat moltes vides, però també n'ha tret moltes altres, no? Però el plàstic, per exemple, en aquest cas, per posar un exemple, no, de que tots entenem la contaminació i l'accés i l'abús que hem fet d'aquest material, un material meravellós, que no desapareix i l'utilitzem una sola vegada, o sigui, això és una incongruència total. O sigui, això és com... En quin moment hem arribat a fer això, no? Però visualment és tangible, tu el veus, tu veus que hi ha cinquilles, tu veus la contaminació quan t'estàs banyant al mar i de cop i volta comences a veure plàstic flotant. Però clar, la contaminació digital no es veu, és com la contaminació de l'aire, no? Mm-hmm. Que té aquest punt tan invisible que no som conscients, no sé, ara aquestes setmanes hi ha hagut tot l'enrenou amb la IA, no? Que han plagiat l'estudi japonès, il·lustracions, i que es veu que han col·lapsat els sistemes. Clar, la gent no sap que potser una busqueda en un servidor, o sigui, una pregunta que fem, o hi ha gent que cada matí es lleva i diu bon dia i parla amb la IA, doncs cada consulta que fem és una ampolla d'aigua. I la gent diu, sí, home, no, clar, és que tots els servidors, tot el que nosaltres pengem, els mails que ens enviem amb un adjunt, tot això es guarda en algun lloc. I són, bueno, mega granges, no?, que... granges digitals amb els aparells que necessiten estar refrigerats 24 hores i per refrigerar-se 24 hores necessites aquesta aigua, que per molt que l'aigua la puguis fer recircular, també s'evapora, no?, per la calor que generen tots aquests aparells. Clar, i a més, l'altre dia escoltava en un podcast que explicaven, no?, que per exemple aquí a Toledo, bueno, a l'Aragó, ara no sé ben bé on, volien ficar una macro... indústria d'aquestes, una macrogranja d'aquestes digitals, i sí, hi ha tota una plataforma que està en contra, i explicaven que, per exemple, han anat a Xile quan Xile no té aigua, o sigui, que justament, a més, per lo massius que som els humans, no? Ens hem assecat els rius de Xile per l'accés d'aguacates, per exemple, no? I ara vaig, els hi fotem allà amb unes megagranges digitals sense tenir en compte que la gent d'allà necessita beure, o sigui, l'aigua és vida, no... Llavors, bueno, és que podria no acabar.
5: No, això és tema per un altre programa.
6: Sí, sí.
5: No, sabíem, que una mica aquesta pregunta... I, a més, és que la gent n'és molt poc conscient. Vull dir, nosaltres aquí a Sant Feliu hem tingut... Bueno, estem encara amb alarma de sequera, vull dir, està a punt d'obrir-se una miqueta més, però... I en xerrades que s'han fet i tal, parlaven de l'impacte digital, de tot el que fem, i relacionat amb l'aigua, i costava molt d'entendre. Crec que aquest missatge, clar, es pensa la gent que, com estàs a internet, no contamines res, i és tot aquest bagatge. Ara volíem parlar una mica de tots els teus projectes, tal. Volíem preguntar pel que ja ens acabes denunciar i, si, i ja ens fixarem perquè ja direm als nostres oients si es pot visitar, on es pot visitar l'exposició, però el títol em va semblar genial, vull dir, plàstic, genial o pervers, val? Quan vas fer aquesta mostra, quin va ser l'objectiu o què, i com va reaccionar el públic davant d'aquesta mostra?
4: Doncs mira, la primera mostra la vam fer... Bueno, el comissariat l'he fet conjuntament amb el Museu Terra, que va ser el Museu de la Vida Rural, i ho dic això perquè la vam fer el 2018. I té guassa, no?, perquè és totalment actual després d'uns quants anys. Clar, nosaltres, bueno, quan ens vam reunir amb el Museu de la Vida Rural, ara Museu Terra, els objectius eren sempre... Bueno, ells treballen amb els eixos de sostenibilitat, educació, no?, i art. I era com, a través d'art, d'obres d'art, d'altres artistes i altres mirades, podem explicar un relat, no?, en aquest cas, és parlem del plàstic. Però parlem del plàstic no com en aquell moment que s'estava demonitzant com a material, sinó parlem del plàstic de que qui és la culpa, del material o nostre, per l'ús que nosaltres hem fet d'ell. Llavors, el que preteníem era generar un debat, no?, i una reflexió sobre això i també per entendre que moltes vegades, bueno, i a més aquest és un lema molt del museu, per saber on anem cal saber d'on venim, no?, per saber on anirem, on hem d'anar, també hem de saber d'on venim. I justament, clar, ells tenen més de 5.000 objectes, no?, de la vida rural, antics, de diferents materials, i era entendre que quan va arribar el plàstic... Per exemple, en aquest cas entrevistàvem a la gent de l'Espluga, no?, a l'Espluga, en el món rural. Clar, hi havia gent que deia, clar, és que nosaltres teníem unes caixes que pesaven molt. Al moment que arriba una caixa de plàstic, clar, canvia tot, perquè és molt més lleuger, no?, i també fins i tot per les nostres esquenes, no?, pel transport, per tot. Clar, hi ha vegades que aquests canvis, no?, en el món de la medicina, nosaltres a l'exposició parlem, no?, del moment que entren les xeringues d'un sol ús. És el moment en què s'aboleix la polio, l'hepatitis, no?, i moltes malalties que es transmetien perquè potser no s'havien esterilitzat bé les agulles que eren de vidre. Aleshores, clar, el plàstic ha anat evolucionant segons les necessitats de cada una de les nostres generacions o de cada un dels nostres moments. I que és veritat que, per exemple, les guerres és quan més revolucions hi ha, no?, i més descobertes hi ha, però també evoluciona segons les necessitats que tenim com a societat. El problema és que és un material, doncs això que dic, és tan meravellós, no?, perquè és impermeable, és lleuger, és moldejable, té color. Clar, el ser lleuger fa que pesa molt poc i tot això també redueix l'impacte, no?, de la logística, per exemple. Però és això, és un aïllant, és resistent... Bueno, és meravellós i una de les coses, qualitats que també té, és que dura tota la vida, milers d'anys, bueno, tota la vida, clar, pot arribar a durar milers d'anys i n'hi ha que no es descomposaran mai si no és per l'acció humana. Clar, és que es descomposa en microplàstic i això ningú ho va pensar. Llavors, clar, hem fet un ús i un abús d'un material que ara mateix, bueno, estem patint les conseqüències i les patirem, no?, perquè, clar, cada cop s'ha utilitzat més i més i més.
5: Sí,
4: llavors,
5: sí.
4: Llavors, bueno... és una mica parlar d'això i també sortir amb esperança, perquè parlem de futurs més sostenibles, o sigui, que també s'estan fent moltes coses i de moltes iniciatives, no?, que pretenen revertir això o fer un canvi, no?
5: Sí, sí, jo penso que en el plàstic sí que, com en l'entorn digital, jo crec que molt poca gent n'és conscient, amb el plàstic sí, amb el reciclatge i tal, la gent n'és més conscient i també per mil projectes que has fet amb alumnes i així, també, diguéssim, el plàstic en el mar i tot això, que també hi ha hagut com més consciència.
4: Perquè més això que deies dels alumnes, clar, l'exposició està molt enfocada també als alumnes.
5: Sí, sí.
4: I nosaltres en el 2018 va itinerar i ara que està al Poble Nou, l'hem enfocat ja... que sigui com més interactiu amb joc perquè els alumnes també puguin veure des d'una perspectiva més relaxada.
5: Clar, vull dir que pot ser una exposició perquè vagin també a escoles i tal, doncs ja ho comunicarem aquí també. Ens agrada molt que treballes també en projectes comunitaris i en entorns naturals, vull dir, nosaltres som unes enamorades de gallecs i per tant jo ara quan hi torni, clar, el tenim a prop i és un entorn que també hem conegut gent i així, I ara, quan hi anem, la veritat, torni a anar, me'l mirarem una altra perspectiva, sabent que la Núria té la seva petjada ja, no? Llavors, això que et deia, treballes molt en projectes comunitaris i en entorns naturals, com per exemple el de la llavor, el Parc Falgar, i aquí el disseny pren una dimensió molt més participativa. Com és dissenyar col·lectivament amb una comunitat? No? Sempre tenim la idea del dissenyador com una persona individual i així, en aquest cas, i a més, quins aprenentatges en treus com a dissenyadora?
4: Bueno, clar, al final el disseny és dissenyar per les persones, no? I clar, i tenen molt a dir. Llavors, quan són dissenys per espais, no? que són comunitaris, doncs d'alguna manera també han de participar i s'han de sentir escoltats, no? Sí que és veritat que com a dissenyador moltes vegades tu portes una mica les directrius, no? Però deixant o fluint, no? Que pugui entrar aquesta participació i després acabar d'organitzar-ho de manera coherent, no? Amb tots els elements i el sistema gràfic per tal de que tingui un sentit, no? Visual després, una coherència visual.
5: Sí, sí. I ens podries explicar algun projecte, un altre projecte dels que no hem parlat, que t'hagi marcat o emocionat especialment, sigui bé o pel procés o per l'impacte social o ambiental generat?
4: Clar, bueno, així en primícia. No, clar, jo si vaig a parlar d'un projecte... Clar, és que en tinc molts. No puc, de clients no puc seleccionar cap perquè tots tenen alguna cosa molt important. No? Per exemple, és això, quan es menciona Gallecs, clar, jo... Gallecs va ser dels meus primers clients. I clar, i una cosa que sempre em deien en el briefing és transmetre que som un espai, no?, agroecològic. Clar, per això buscava la manera de com ho transmetem, no intentant fer-ho, no?, o imitar-ho, sinó fer-ho de veritat, no?, i que la producció de com ho fem també ho sigui. Clar, llavors, tinc molts projectes que ara no sabria com escollir, però sí que és veritat que ara estic jo fent un projecte personal que l'estic aplicant a clients, que és justament que estic treballant fent tintes, no?, que això ja vaig començar amb un projecte d'un client que, seguint l'economia circular, Slow Move, vam agafar el seu residu, que era el marro del cafè, per fer tinta per als seus propis packagings. D'aquí va passar Caravan Made, que ho vaig fer amb restes de xocolata, i vam tenir bosses pues, amb restes de coses de... Ells són un servei de catering, no? Boníssim. Que llavors, pues, clar, pues, les closques dels aguacates o les cebes, amb això teníem unes bosses. I amb tota aquesta història, no?, que ja porto temps treballant, sí que ara ja estic fent com una part d'investigació de... Faig tintes a partir de restes alimentàries. De restes, doncs això, com la pell de la ceba o com la pell de l'aguacat. I clar, i aquest doncs, potser sí que és com el meu projecte perquè és el que m'està acompanyant ja des, de, doncs, des del 2018, que tinc els primers experiments. I sí que és com una mica la línia que estic portant, que hi ha una part que és més artística, no?, d'ensenyar-ho o mostrar-ho a partir de més instal·lacions, quadres, objectes, i l'altra és aplicar-ho realment en el mercat, no? en els clients reals.
5: Mm-hmm. Anna?
3: Jo et volia preguntar una mica sobre la docència, i bueno, hem vist que dones conferències també. Quina és l'experiència teva en aquest àmbit i com creus que pot influir el que tu els expliquis a les noves generacions de dissenyadors? O què intentes transmetre, no? Que és el més important que els intentes transmetre.
4: Clar, jo intento transmetre que siguem conscients, no? O que tornem a connectar amb la Terra i que siguem conscients que totes les decisions que prenem tenen unes conseqüències i que no cal renunciar a res, simplement ser conscients i coherents, no? I que sapiguem que els recursos de la Terra són finits, no? I com deia el Gore, pues, si no hi ha terra, no hi haurà una economia que valgui. No? Vull dir que primer cuidem la terra i després pensem en la resta. I una mica el que li explico també és això, no? Que també podem fer dissenys sexis i xulos encara que siguem respectuosos amb el medi. Vull dir que, no, que una cosa no treu l'altra. No? I per tant, tampoc no entenc el disseny o parlar del disseny no entenc que es desvinculi, no?, de la part... pues això, més ecològica, no? Crec que tot és... O sigui, això hauria de ser el disseny, perquè si no és així o no serà.
5: Mm-hmm. Això, amb la teva experiència, no? I el sector del disseny està avançant molt cap a pràctiques més sostenibles, però encara hi ha resistències, veritat, Núria?
4: Sí, bueno, jo crec que també hi ha un desconeixement. No sé si és que no hi ha ganes de conèixer, o, però sí que a vegades sento que hi ha com un desconeixement, o que a vegades es pensa que només canviant el material ja està. I moltes vegades canviem el material sense potser entendre aquest cicle de vida i entendre l'impacte que tenen les coses. I l'exemple per mi que em dóna mal de cap és el pla. El pla és el plàstic, que és d'origen vegetal, que és, bueno, que té qualitats molt similars al plàstic i és el que, bueno, és el que més s'utilitza, no, com a substitut. Però el pla ve de l'almidó de maïs, bueno, com es diu, l'almidó de blat de moro. Què passa? O a vegades de la fècula de la patata. Tant un com l'altre necessites el vegetal sencer per poder fer packagings, o bueno, per poder fer el material, no? En aquest cas s'utilitza molt per packagings d'un sol ús. Però clar, això vol dir que deixem de cultivar terres, que anem una mica escassos, no?, de terres per cultivar, doncs cultivarem terres per fer packagings. Per tant, no passa tant també per canviar el material, sinó també passa per repensar la manera que tenim de consumir, no?, i de viure.
5: Sí, sí, sí. I una mica això, no? Vol dir que ho veiem, no?, que moltes empreses, vale, tenen els seus valors sostenibles, moltes indústries i tal, però com podem evitar aquest greenwashing, no?, en projectes visuals i realment que comuniquin valors reals de sostenibilitat?
4: Ostres, el greenwashing, otro temazo, eh? Això també és una part del programa. Clar, és complex i complicat, però jo penso... Clar, el tema del greenwashing és saber detectar-ho, no? I, però jo crec que cada cop les generacions que pugen també en són més conscients i no estan d'hòsties. Vull dir que jo el que m'adono és que són molt més crítiques i ja ho detecten ràpid. I realment això pot passar conseqüències a les empreses, no? Perquè al final els hi pot revertir en negatiu, no? És, mira, si ho ets, ho dius, i si no, doncs no ho diguis.
5: Sí,
4: perquè,
5: sí.
4: Perquè al final et sortirà el tiro per la culata, no?
5: I així ja, per acabar, una mica, ja ens ho has anat dient i tot, però bueno, una mica així com a final, quins consells donaries a dissenyadors joves o a qualsevol persona creativa que vol fer una feina molt més coherent amb els seus valors i amb el planeta?
4: Doncs, bueno, diria que siguem conscients en el moment de dissenyar i que sapiguem que això, no?, que això que deia, que cada decisió tindrà unes conseqüències, que no renunciem a allò que ens agradi i, sobretot, doncs, evidentment, al ser dissenyadors, nosaltres sí que partim d'un briefing, hem de solucionar, no?, o donar resposta a unes necessitats d'un client i potser d'un producte, entenent qui és el target, no?, i també transmetent doncs els valors, no?, de l'empresa i del client. Dit això, sí que podem fer dissenys superinteressants, però que redueixin l'impacte ambiental. Per tant, per mi, la millor manera, i com jo ho ensenyo, és, ei, tinguem en compte cada una de les fases del cicle de vida, i d'aquesta manera podrem posar més consciència, no?, a cada una de les parts.
5: Sí, sí, jo penso que això que dius ara, a més, a nivell del cicle de vida, també és com amb tot, eh? Fins i tot quan consumim, quan cuinem, no? De tenir tots aquests elements. Pues, Núria, moltíssimes gràcies, vale, per compartir la teva mirada, els teus projectes i, sobretot, per demostrar que el disseny pot ser molt més que una qüestió estètica. Pot ser una eina de transformació real. Ens quedem amb moltes idees i perquè d'aquí han sortit molts temes que potser... I per repensar com creem, com consumim i com comuniquem. Per tant, fins molt aviat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies, Núria.
4: Adéu.
7: Adéu.
5: Adéu, Núria, que vagi molt bé.

0: I ara la secció de Cuinem amb la Eva Vélez. Hola, Eva, com va?
1: Hola, bones a totes. Bé, ja estem aquí una altra vegada, en primavera, en caloreta.
0: Sí, sí, escolta una cosa. Primer de tot, abans de començar amb les receptes, que ja sé que les esperen els nostres oients. Què va passar el dia 29 de març? Va haver-hi com un retir. Ens ho pots explicar una mica, això? Jo, dues amigues meves em van dir que hi van anar i van quedar encantades. Ah. Explica'ns una mica aquesta experiència que de quan en quan fas.
1: Mira, bueno, pues és una experiència de fa molts anys. És una cosa de veritat que m'encanta fer i compartir, no? És una... Moltes de les noies que em van vindre em van dir, escolta, no coneixíem la teva faceta aquesta, no? Bueno, havia fet avui, a més de les recetes, s'havia fet una petita reflexió, no? Perquè... Sempre dic que jo me coneixeu molta gent per moltes coses, però el més que em coneixeu és a través de la cuina, no? I ja fa molts anys que faig retirs, no? El retir lo feia en cuina solament, que feien marxaven dos o tres dies i ja anàvem a una casa. Però ja fa un any i alguna cosa que fem dos vegades a l'any, un mini retir d'un dia sencer, no? I aquesta vegada va ser, com entrava la primavera, pues, un dia detox, no? I per mi és el que et vaig estar explicant, que per mi el menú un dia de tots era, doncs, diguéssim, depurar la part física, la part de la ment, el cos i també la part vital, no? I vam fer un treball molt maco en què vam tindre un dia de molt de vent, va ser un dia molt ventós, però sí que vam fer, no, bueno, va ser un dia molt maco, no? Perquè vam participar diverses persones de grups, va vindre l'Anna del ioga d'aquí de la Nandalla, vam començar el dia... una miqueta connectant la natura. Logo, després vam fer una connexió a la Mare Terra, li vam fer una ofrena, no?, per agrair, no?, la sostenibilitat, no?, que tenim a nivell de lo que podem gaudir. Logo vam fer un taller de cuina. Vam menjar totes, no?, tot el menjar que vam poder participar, no?, i vam poder gaudir. Després vam fer també una miqueta per la tarda, vam fer la migdiada, com van dir moltes, van tocar els cuencos, van fer un bany sonor, no? I les vaig fer transportar, em deien que les havia transportat a la mar, no? Però con la música. I després van vindre la Eva i el Carles, que canten quintets, sí, per despedir el dia, no? Va ser un dia molt maco, és un dia molt emotiu, no? Perquè és un dia, com dic jo, és un dia que regalem per nosaltres mateixos, no? És un regal, no?, que pots compartir des de la part que van fer exercici, van fer cuina, van menjar, van poder compartir-ho entre tots les experiències de cada un. També els intento jo ajudar a cada persona en aquest taller o aquests retirs que fem, no? Si tenen algun problema més quantiós a nivell de lo que pugui, no? Físic o emocional, si puc ajudar. I després molta gent s'ha quedat, quan estan fent la cuina, es donen compte que deien, ui, això jo no ho veia així, ara et dones compte, diu, és que això ho fem malament. Dic, no, malament no, desconeixem moltes coses.
0: Sí, sí, que les fem diferent, no vol dir que les facis malament, sinó que es poden fer d'una altra manera, que potser t'aniran millor o seran millor.
1: Bueno, va ser un dia molt maco, de veritat. Bueno, jo és que a mi és un regal que no és que... Diu, és que és un regal que es fem, dic, i a mi el feu que poder compartir, no? Perquè a mi m'encanta poder ensenyar, és... Sí, la meva passió, no? Poder ensenyar tot el meu coneixement m'encanta. Va ser molt maco, molt maco.
0: Que bé, que bé. Doncs esperem, ja ens anunciaràs el proper i a veure si ens apuntem, les noies ens sostenim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Pues res, què ens portes avui?
1: Pues mira, en això és el que havia posat, no? Havia fet una mica de reflexió, no?, que deia la importància del menjar conscient, no? I vaig posar, a la primavera ens recorda la importància d'una alimentació conscient, no?, connectar en el que mengem, optar per als productes locals i de temporada. No sol promou la nostra salut, sinó també fa costat als agricultors, redueix la nostra petjada ecològica i quilòmetre zero promissivitat. Cada mos es converteix en un acte d'amor cap al nostre entorn. No?
0: Pues molt bona reflexió i molt encertada.
1: Perquè penso que ens basem, no? Ara és un moment, no?, que veiem la primavera com molt expansiu, no?, però tenim que donar en compte que ara els pobres agricultors o les persones que volem menjar ara estan fent un superesforç per poder cuidar aquestes terres, per poder donar-nos aquests aliments, no?, que menjarem ara.
0: Sí, sí,
1: i vaig pensar, no? És
0: sí, sí, és els companys del brot agrològic ara van demanar ajuda, perquè, clar, les pluges han anat molt bé, però, clar, també els hi ha costat Clar. I ara havien de plantar i s'havia d'arreglar la terra, havia quedat més malmesa,
1: clar,
0: en el sentit de fang i tot això, i van demanar ajuda, vull dir, van posar tots els coneguts que tenen, doncs, si podien anar algun matí o així a donar un cop de mà, vull dir que clar, ja és això, ja ho veus que és un moment esplendorós de la terra, però alhora, clar,
1: de molta feina.
0: De molta feina, perquè a més, clar, hi ha molts fruits ara,
1: clar.
0: Molts.
1: Per això que dic que és a vegades, no? I llavors havia pensat en dues receptes, com ara entrem, bueno, algunes persones faran vacances, altres no et faran vacances, no? I com estem a Setmana Santa, no és que sigui una persona tradicional, no? Bueno, sempre la cuina, per molt que no vulguis, sempre tens records, no? I sobretot jo, els records de la iaia, no? I m'ha vingut molt de gust de fer unes patates farcides de bacallà, perquè normalment penso que unes patates així farcides poden quedar molt bé. I després he portat, perquè molta gent m'ha demanat, la recepta del pa de pessic que faig vegà, no? Que mm-hmm. lo faig sense llet ni ou.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: He portat la recepta perquè les puguin, si algú sí. l'escolta a la ràdio, que el puguin.
0: Perquè mira, el pots fer servir després per fer una mona.
1: Ah, ja està, va ser per això.
0: Clar, clar.

0: Quan ja està bullida, que és 25 minuts, la traiem, l'escorrem, la tapem, la tallem i la posarem ja en el, una mica buida a la nevera perquè agafi aquesta força, no? Perquè si volem manipular la patata molt calenta, se'ns desfarà, no? Sol amb una cullera, un buidador, li fem el foradet i les posem a la nevera. I per al farcit és superfàcil. Solament posem una miqueta de ceba o podem fer servir també porro, que també queda molt bé. Ara estem de ceba tendra. La ceba tendra és molt bona, per mi personalment. La posarem amb uns alls picats i llavors ja amb una miqueta de pebrot vermell. Tot això lo fagarem una miqueta i li posem, ja ho tenim, posem el bacallà cru, el remenem en aquest bol que tenim i aquesta pasteta la posem a dintre de la patata. Ja tenim la patata farcida.
1: Que bé.
0: I ara podem donar-li ja la nostra part més creativa. Volem tenir la patata en el farcit. Que la volem fer més fresqueta perquè fa molta calor, la podem posar a baionesa. Que la volem posar molt més justificada, agafem alioli, li fem com una muntanyeta, la posem gratinada i ens quedarà com una patata al caliu. Queda molt maco així. Que la volem fer amb beixamel perquè la volem més calenta com si fos un canaló i després podem posar li posem la beixamel i li podem posar una miqueta de formatge. A l'hora de terminar ja seria com vulguem.
1: Cada un que escolleixi.
0: Llavors, és una molt bona combinació per posar-la com un entrant. És bona combinació si la volem posar com a guarnició, si la volem posar d'aperitiu, queda superbé, la podem menjar freda o calenta. Jo trobo que és una receta molt fàcil, que es dona molt de lloc, i no sé, jo l'he dit perquè a mi m'han sortit, bueno, és un dels productes que ara per aquests dies la gent la demana molt.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: És molt fàcil, molt sense...
1: A mi m'encanta més el bacallà, vull dir que tot el que porti bacallà, m'ho menjo.
0: Llavors, podem fer servir el bacallà aquest que he dit, també si la volem una miqueta més pujat, podem fer servir una miqueta també amb bacallà fumat, però bueno, com jo els fum, estan bé, però jo m'estimo més servir un bacallà.
1: Sí, sí.
0: I llavors després tenim... Ja estem, la receta aquesta, res. En 20 minutets tenim una receta super. I llavors tenim el pa de pessic, aquest que us he dit, no? Que és un pa de pessic vegà. Més que res, més que vegà, podríem dir un pa de pessic sense lactosa ni ous, no? Un pa solament portar per una mida d'uns 20 centímetres, d'un mollo de 20 centímetres, que seria 300 grams de farina, de blat, posem un quart de litre de bebida de soja. Més que res, jo faig servir soja, perquè la soja és la llet que té més greix i és la que ens dona més la textura a l'hora de fer un pa de pessic de la llet de vaca. Perquè si fem servir, si va de blat o d'arròs o de nacars, no té greix i no puja. El pa de pessic no pujarà, Posarem com 15 grams d'impulsor, bueno, de llevat, que a mida és com una cullerada de cafè i mitja. Una cullerada de suc de llimona, després posarem com uns 180 grams de sucre i com uns 120 o així d'oli d'oliva. I ja està. I després podem posar o la beina de la vainilla, una miqueta d'essència, de si teniu el que vulgueu. I si no, res. El més important és posar a precalentar el forn a 180 graus a mitja forn, clar, depenent del forn que tingueu. El que tenim que fer és la farina, sempre per un bon pa de pessic que està a mitjà. Sempre posem en un bol, la farina la posarem en un colador, en algun fil, i la tamisem, que vagi caient. Això és el principal. Per un altre costat batirem la beguda de soja, amb la llimona, l'oli, el sucre, i quan està tot això, que està molt ben barrejat, agafem i se lo posarem en la farina. ¿Vale? Quan ja ha estat, lo barregem, però no lo batim mai en un batidor. Lo fem amb una espàtula de movimientos envolventes, no? D'amunt i avall. No m'ha sortit en català. Com m'ho van ensenyar a mi, no? Fem així, no? Com l'espàtula que vam fent que vagi envoltant. Agafem el motllo, lo engrassem bé amb oli d'oliva i posarem tot això, la massa que està dintre. Lo posem al mig i uns 45 minuts. Jo crec que en els 20 minuts primers ja veureu que ja comença a començar calor. Llavors agafem, baixem a 170 i ja està. Ja quedarà perfecte. Quan s'ha acabat de fer, que passaran uns 40 minuts,

0: Lo traieu i mai lo desmullem que estigui ben fred, perquè si el desmullem es baixarà.
1: Val. Ja bon està. Truc per saber.
0: A llavors, en aquest pot de passi, quan està ben fred, el podem tallar, el podem farcir de xocolata, li podem posar confitura, podem posar qualsevol cosa. I seria una bona opció per a una persona si té que fer una mona o té que fer un pa de passi. Els padrins, que a vegades volen, els compren bones mones que tenim aquí, bons pastissers.
1: Sí, sí.
0: Però si n'hi ha vegades que volen fer les mones en els xiquets, doncs poden fer una mona alternativa que no tingui lacti, més que res perquè n'hi ha molta canalla. I ja ho tindria un bon pessic.
1: Pues superbé, Eva.
0: Bueno, dos receptes.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Jo les trobo que sí, que fan... Bueno, són dues receptes que fan festa, també, que vulguis o no, pues, també per Pasqua, a part de la qüestió religiosa o no, també, com són dies festius, et trobes amb els, bueno, amb els amics, la família, i per tant, mira... I...
0: Bueno, jo he pensat dues receptes fàcils, perquè en aquests dies la gent vol voltar, si fa sol van a la platja, a la muntanya, i la veritat, aquests dies n'hi ha dies de cuina, però la gent no cuina tant. No, estan pensant marxar de vacances. O voltar-la.
1: Pues moltes gràcies i espero que puguis disfrutar també aquests dies. Ja sé que moltes vacances no tindràs. Perquè...
0: No, obrim tots els dies. Obrim tots aquests dies.
1: Però bueno, que puguis gaudir força. I moltes gràcies i fins la propera, Eva.
0: Gràcies. Vinga, les jugades. Adéu, bona tret.
1: I fins aquí el programa Ens Sostenim del mes d'abril. Ens retrobem el mes que ve. Que tingueu molt bon mes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
3: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
3: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
2: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
3: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
5: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
3: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
7: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
2: I en esport, Joel Gómez, el Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
8: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 8:45 del vespre.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vallfosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i intensitat de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud entre Badí i Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa, i a la C58 i a la C33, a més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Zona Franca a Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de Protecció Civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa als registres, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat l'hora dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem també en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. A Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. L'afectació més important és a Montcada i Reixac, on han aparegut dos esvorancs al barri de Vallbona, molt a prop d'on va aparèixer el 1 de juliol. Aquests esvorancs han obligat a tallar la circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers. Adif ja ha informat que el seu personal ja treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible, però mentrestant s'ofereix com a alternativa autobusos que donen servei per carretera. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabes? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boñer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estaba mal clot y he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: La pitjor part, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
11: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment, es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
12: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
11: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
0: Una altra de les imatges d'aquest temporal han estat, sens dubte, les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures, especialment les rondes, si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
13: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Que l'alert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells els de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans.

0: personal del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
3: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç a la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
2: Mar Dalmau.
4: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: Paral·lelament, però, creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell.
7: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
8: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
7: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà a les grans tecnologies que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: Aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: Doncs precisament un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
3: Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
10: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
3: L'estudi també reflecteix l'ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Viver.
11: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
12: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
11: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
14: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
13: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, que destaca el potencial dels dos equips.
16: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
15: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Villa Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
17: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 a part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: Demà al migdia, a les 3 de la tarda, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apollo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
18: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
15: En bàsquet, l'Espart Girona està jugant ara mateix una amistosa a Sant Andreu de Llavaneres contra l'Ozono Global Jairis. Ja en el darrer quart, les gironines guanyen per 57-52. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, a l'E de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb l'Havre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
20: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
19: La penya jugarà divendres contra el Cadí-la-Seu un amistós i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
15: I sobre patins, aquest dijous ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Des de 3:15 tenim jugant la selecció catalana contra Portugal i de moment el combinat nacional està guanyant per 0-1 a la primera meitat. Al matí, Catalunya ha superat Alemanya per 0-8 amb gols de Laura Puigdueta, Joana Xicota, Nara López, un doblet de Txell Gimeno i un hat-trick de Marina Codina. A les 9 de la nit arrencarà la competició el combinat masculí que s'enfrontarà a França. I simultàniament a aquesta Golden Cat, la Federació Espanyola ha publicat la llista de convocades per al Mundial de Paraguai del pròxim mes d'octubre. Doncs bé, de les 10 convocades, l'Ali, 7 són catalanes. Anna Ferrer, Anna Salvat, Mariona Colomer, Amy Blackman, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Grans batutes, grans emocions.
24: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
23: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
24: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
23: Entrades a auditori.cat.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
27: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 17 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que 4 dies amb música, cultura popular i un pregó mantingut en secret donen el tret d'inici avui a la Festa Major de Sant Feliu. Es reforça el dispositiu de seguretat de la Festa Major amb un punt lila itinerant. L'energètica impulsa els sistemes d'autoconsum col·lectiu a dos pobles del Moianès i el Vallès Oriental.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 17 de setembre explicant-vos que... Avui sí, avui ha arribat el dia. Sant Feliu de Codines dona el tret de sortida a la Festa Major 2026 i durant els pròxims 4 dies els carrers, les places i els espais del municipi s'ompliran d'activitats, música i cultura popular. És per això que des d'aquest informatiu volem fer-vos un petit recorregut per alguns dels moments dels quals podreu gaudir durant aquests dies, perquè, com hem dit, n'hi ha per tots els gustos, des dels més petits fins als més grans podran gaudir d'aquesta festa. Així que ara anirem avançant per aquests dies i descobrirem què ens espera, abans, això sí, de desitjar-vos una molt bona festa major. I una festa major no comença sense el seu tradicional pregó. Com sabeu, quan acabi aquest programa, des d'aquesta mateixa emissora podreu seguir-lo en rigorós directe per a aquelles veïnes que no hi puguin assistir. Ara bé, què passarà exactament durant aquest pregó musical? Doncs bé, ni tan sols la regidora de Cultura, Caral Vinyals, ens ho pot explicar perquè es manté en absolut secret.
2: Però bé, tenim moltes ganes que comenci, que tothom la gaudeixi molt. I aquest pregó, jo continuo dient que encara no sé tots els detalls d'aquest pregó, perquè dins de la comissió de festes doncs tenim la comissió del pregó, que és qui organitza aquest esdeveniment. I fins que no sigui en directe no ho acabarem de saber. Molt recomanable. És organitzat des de la comissió de festes i segur que estarà molt bé.
0: Així que, si voleu descobrir què han preparat, tocarà esperar, uns minutets més. Però ara la festa major només acaba de començar, perquè quan estiguin a punt de tocar les 12 de la nit, serà el torn del corre-traca nocturn, aquest tret d'inici seguidament del corre-bars i de la festa del col·lectiu Full Flama. Això sí, el corre-traca nocturn i el corre-traca circular de divendres tenen algunes diferències. Ens ho explica el Pol Puello, membre del grup del Correfoc, el Fulletí de Fantasma.
3: El nocturn és més esbojarrat, normalment sempre posem una metxa més ràpida i doncs és el repte aquest més d'una edat més juvenil, ja més granadets. I després el de dissabte sí que és una mica més family friendly, més apte per tothom. Una metxa més lenta, doncs donem més espai entre els trons i que permet córrer doncs molt més en aquest ambient doncs més d'infants i famílies que el vulguin córrer i participar-hi.
0: I si aquesta nit toca la versió més esbojarrada, divendres, com us avançàvem, arribarà la corretraca circular. Enguany, les obres de la plaça Josep Humbert Ventura han obligat a modificar-ne el recorregut, que sortirà i acabarà a la plaça de l'Escletxa. I després del foc, Sant Feliu no afluixa. Divendres al matí també hi haurà el cercavila dels geganters, que començarà a 11:15 a la Font dels Albers i recorrerà el municipi per arribar a l'Escletxa. I a partir d'aquí toca preparar-se, perquè la tarda ve carregada. Tobogan d'aigua al camp de futbol, activitats pels joves, rock per xics, torneig de Nintendo Switch, futbolí humà, burro català i altres propostes per triar i remenar durant la tarda. I entre tanta activitat arriba el moment més esperat pels més petits. És que a les 8 del vespre serà el torn del correfoc infantil. I aquí el foc canvia perquè els protagonistes passen a ser els més venuts del grup del correfoc del Fulletí i la Fantasma.
3: El correfoc infantil, doncs, és això, és traspassar aquest protagonisme cap als menuts de la colla, d'acord? I envoltar-los també d'un espai una mica més segur que l'espai esbojarrat que tenim normalment en un correfoc adult. Aleshores, doncs, tots els efectius de la colla adulta molt centrats en això, en que els nens no els hi falti de res, en estar pendents de col·locar bé un mocador en qualsevol moment, i això, la pirotècnia és evident que és diferent, és molt més segura, tant pels nostres dimonis com per també tota la gent que ho ve a gaudir.
0: La pirotècnia, com bé ens explicava el Pol, serà diferent i el públic també hi té un paper important, amb la recomanació de viure aquest correfoc des d'un espai especialment pensat pels infants i les famílies. I a més, enguany també tindrà un final diferent. Les obres de la plaça, com ja han comentat, han obligat a buscar nous espais i el correfoc infantil acabarà al pati de Can Buixó. I no patiu, perquè el foc encara no haurà dit l'última paraula. Tu, ets tu la que em fa feliç. I dissabte al matí també hi haurà espai per l'esport, perquè arriben les curses tan infantils com adults d'enguany, la cursa de Marrecs, la Milleta i la 46a edició de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Casart seran les encarregades d'obrir les activitats de dissabte. Però si voleu descansar fins tard i anar a fer el vermut, Can Buixó acollirà el vermut musical amb una veu codinenca que torna a casa després d'un temps a Liverpool. Ella és la Mariona Mir i ho farà en format duet, combinant versions amb cançons pròpies. Això sí, serà la primera vegada que presenti les seves pròpies cançons a casa seva, a Catalunya. Ens ho explicava així ella mateixa.
4: I la veritat és que estic molt contenta. Serà un duo, tocaré amb l'Africa Blades, la pianista, i a les veus també estarà. I farem un conjunt de versions i també de cançons pròpies del meu projecte, que serà la primera vegada que les toco aquí a Catalunya, i estic molt contenta.
0: Però les activitats de dissabte no s'acaben aquí. Caral Vinyals ens recorda algunes de les activitats de dissabte a la tarda.
2: La gincama amb bicicletes, que són d'aquestes dues últimes activitats que he dit, el vermut i la gincama de la plaça del Gurugú. Vam començar l'any passat a fer-les i van tenir molt èxit i hem decidit mantenir-les. Les cercaviles dels gegants, el torneig de Nintendo Switch a l'Espai Jove. Llavors, l'hoquei, el concert de Festa Major al Centre Cívic amb el Ball, la nova tabalada, que a més els nou matabalis porten moltíssimes colles convidades, o sigui que lluirà molt aquest acte, i llavors ja acompanyaran els nou matabalis i acompanyaran el correfoc adult que passarà per diferents carrers de Sant Feliu.
0: I ara sí, toca el correfoc adult, un correfoc que, com en l'infantil, ha patit canvis i que enguany acabarà a la C-59. Concretament al Pla de l'Os i començarà al pont de Can Xec. Ho explica el Pol Puello.
3: Doncs que la gent es vagi trobant, a part dels diables, que te'ls podries trobar a qualsevol poble de Sant Feliu, doncs trobar cascades, trobar túnels, trobar encierros, trobar xarxes, doncs tots aquests elements que hem anat incorporant any rere any i doncs que ja són molt característics de la nostra vila. I, bueno, com parlàvem abans, el que trobarem a faltar doncs, és aquesta plaça, amb aquest gran final que ens permet la plaça doncs, deixar muntada durant tota la tarda, però de debò que no patiu, tenim un gran final preparat, que ningú se'l perdi, o sigui, a partir de les 10, 10:15, tothom cap a la zona del Talet, de la farmàcia, i a gaudir d'aquest final, que serà molt xulo també, molt diferent, però serà únic.
0: I si parlem de festa nocturna, més enllà de les barraques amb les Coco o les festes del col·lectiu Full Flama, hi ha qui celebra els seus 25 anys. Tant divendres com dissabte, el col·lectiu de DJs La Tienda punxarà els millors temes de màquina al Centre Cívic, a la sala de discoteca. Escoltem Francesc Esturgó, membre de La Tienda.
5: Ho fem a través d'una selecció musical que creiem, pues, tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte. Fem una tria diferent, perquè sempre hem fet pues, una miqueta com el divendres, una mica més underground, la música, una mica més selecta, no? per un tipus més de públic en concret, i el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial, ja que creiem que el dissabte és el dia que més gent surt del poble i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música màquina, no?
0: A més d'aquest espai, n'hi ha d'altres amb música variada tant a l'Arcarpa Jove com a l'Espai Barraca. I arriba diumenge i amb ell l'últim dia de la Festa Major, que ara mateix segur que tots ens queda molt lluny. Perquè el diumenge, igual que alguns tornaran a casa per descansar ben d'hora al matí o ben tard a la nit, hi ha qui s'estarà preparant per reprendre una tradició que l'any passat no es va poder fer. És el cas del Ball de la Filada, que enguany torna el diumenge de festa major a 1:15 amb 4 petites noves incorporacions. Ho explica ara Bàrbara Dorca, membre del Ball de la Filada.
6: Doncs, com cada any hem estat una miqueta com boges buscant sobretot homes que volguessin ballar el ball, que és el que ens falta. És un ball que es balla amb 6 parelles i la veritat és que no ho hem aconseguit. No hem aconseguit que s'apuntessin prou homes i hem tirat del que tiren al final tots els esbarts, que és que dones faran d'homes. I hem tingut la grandíssima sort que s'han apuntat 4 infants de 9 anys.
0: I és que aquesta idea de mantenir vives les tradicions i fer-les arribar als més joves apareix també en altres activitats de la Festa Major. Perquè al final, una Festa Major sense entitats, tradicions i cultura popular i al carrer no és una Festa Major. Caral Vinyals, regidora de Cultura, ens deia el següent.
2: I tant, i tant. Jo sempre ho dic, que em sembla que és el 60% de l'activitat del programa de Festa Major les organitzen les entitats i que sense elles seria impossible, perquè al final darrere de cada activitat hi ha moltíssima feina, moltes hores de preparació, i que al final aquesta feina voluntària és molt necessària per poder arribar a tothom i a tots els gustos també de tota la població.
0: I ara sí, anem arribant al final, un final de festes en comunitat, entre veïnes. El tancament, com des de fa enguany 5 anys, torna a ser el sopar dels Macalo. Tot i el canvi d'ubicació que ens hi freda, des del Cau Macalo veuen un canvi positiu pel que fa a tancament conjunt de la Festa Major. Escoltem a la Jana Galimany i l'Anna Gomariz, del Cau Macalo.
7: No, com que hi ha les obres de la plaça, aquest any ho hem de canviar. De fet, ho movem a Can Xifreda i tampoc hi ha focs artificials, hi ha un altre tipus de dinàmica, que és una mena de concurs de veure qui

0: Aquest últim sopar, 4 dies, compliran Sant Feliu d'activitats. Foc, música, cultura popular, activitats infantils i juvenils, esport, tradicions i, sobretot, les ganes de fer comunitat en una nova festa major. I també amb un altre element que enguany torna a tenir protagonista, la voluntat de fer una festa segura. Per això totes les entitats que organitzen festes nocturnes han rebut formació per prevenir i saber actuar davant de possibles situacions de violència sexista. Aquesta festa major també hi haurà punt lila i punt de salut, però a més hi hauran dues persones del punt lila en itinerància que recorreran el recinte i els espais de l'entorn.
1: Per començar, nosaltres amb totes les entitats que fan festes a la nit ja hem fet doncs, aquesta formació per saber com actuar i com prevenir doncs, les actes de violència sexista. I a més, aquest any hem posat el punt lila i el punt salut cada nit. I el punt lila, a part de doncs, el punt estàtic, diguéssim, la carpa, també compta amb dues persones més que voltaran per tot el recinte, fins i tot l'exterior de la festa, perquè puguin detectar doncs, qualsevol situació.
0: I és que això ja ho tenim aquí. En breus començarà la Festa Major de Sant Feliu de Codines, una festa major marcada potser pels canvis d'espai, però que ha estrenat activitats, que manté i recupera tradicions. Des d'una codinenca, i jo personalment, us desitjo que gaudiu molt de la Festa Major. Ompliu els carrers, balleu, escolteu, gaudiu del foc i de l'esport, que descobriu què us depara el programa i, sobretot, feu la vostra. Així que només em queda dir, bona Festa Major, Sant Feliu de Codines!

0: Durant aquest any, l'empresa pública l'Energètica ha posat en marxa els nous sistemes d'autoconsum col·lectiu. A les nostres comarques en trobarem un al Moianès i un altre al Vallès Oriental. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: La novetat d'aquest sistema és que permetran subministrar l'energia neta sobrana a d'altres equipaments públics de la Generalitat situats en un radi de 5 quilòmetres d'aquests. Daniel Pérez és el director general de l'Energètica i posava l'exemple d'un equipament que utilitza aquest mateix mètode al Pirineu.
2: Avui estem a l'Institut de la Valira, on hem fet una instal·lació de 129 quilowatts. Només el 16% de l'energia que genera aquesta instal·lació va pel consum de l'institut. D'aquesta manera ens permet aprofitar al màxim l'espai que tenim de teulada i compartir l'energia que genera aquest institut amb edificis públics propers que també necessiten consum.
1: Aquest sistema s'està implementant a tot Catalunya i a casa nostra inclou punts com l'Institut Moianès, a Moià, que generarà prop de 150.000 kWh anuals i compartirà el 50% de l'energia amb el parc de bombers local. Al Vallès Oriental trobem una instal·lació a Canovelles, on els panells solars s'han instal·lat a l'Institut Bellulla. Aquest és un exemple de centre que, tot i allotjar els panells solars, derivarà gairebé tota la seva producció, el 92%, a equipaments amb una despesa energètica superior, en aquest cas als centres d'atenció primària de Canovelles mateix i també el de les Franqueses.
0: I a Bigues i Riells del Fai comença l'onzena edició del Festival de Jazz, que oferirà quatre concerts entre aquest dissabte 19 de setembre i el 4 d'octubre. El certamen manté l'aposta per apropar la qualitat al veïnat en diferents espais com el Centre Cívic de Riells, l'Ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras i el Teatre Auditori Polivalent. Enguany la programació torna a posar en valor el talent local amb l'implicació del músic i veí del municipi Dic Dem, alhora que reforça la seva projecció fora del poble. Ho explica la regidora de Cultura, Maite Escobar.
3: El festival ja té una trajectòria i un lloc dins del panorama del jazz que va més enllà del municipi, que salta, no?, aquestes fronteres. I a més, però igualment continuem sent un festival petit i que té aquesta mirada de proximitat. De fet, jo sí que m'agradaria destacar la figura del Dic Dem, que aquest any justament també participarà amb una de les actuacions, però el dic és veí del municipi, té vinculació també amb l'escola de música i a més és la persona que ens fa

0: tota la proposta musical, i per nosaltres aquest any doncs, també té aquest punt de posar en valor aquest talent que tenim a casa i que no sempre se'n parla.
1: La cartellera s'obrirà aquest dissabte amb el trio de Joan Garrobé, Dic Dem i Lluís Ribalta. I diumenge a l'Ermita de Mont-ras acollirà el Time to Time Trio acompanyat del reconegut vibrafonista de Nova York, Christos Rafalides. El cicle continuarà el 27 de setembre amb Maria Gil Quartet i es clourà el 4 d'octubre amb Ivo Oller Swing Quartet, una darrera actuació que s'enquadra dins del 36è Festival de l'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
0: 11 anys que portem ja, que continuem apostant per la, doncs per això, per portar la cultura al municipi, per generar espais de trobada al voltant de la música i per fer que Bigues i Riells també sigui un lloc important dins del circuit cultural i de jazz del país.
1: D'aquesta manera, Bigues i Riells del FAI revalida la seva aposta de tardor per la música en directe i es consolida com una de les cites de referència amb el jazz a la comarca. I abans de passar el temps, anem a fer un petit repàs de les activitats d'aquest cap de setmana a Caldes de Montbui i a Bigues i Riells, perquè a Caldes de Montbui teniu el dia 19 la projecció i el col·loqui de Tres Adioses i el diumenge la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de setembre. També teniu Vudú Jazz al Centre Ateneu Democràtic. I a Bigues i Riells del FAI, més enllà de començar el dissabte el Festival de Jazz, també teniu un curs internacional d'Aikido el dissabte 19, així com un cicle de caminades al Bertí, als Sots del Figaró. I també diumenge continua el curs internacional d'Aikido.
2: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps ens farà aquest cap de setmana de festa major a Sant Feliu, perquè, òbviament, no volem que plogui, sinó que volem que faci sol, no molta calor, però sí sol. Com sempre, ho farem amb l'home del temps, d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
3: Benvinguts a la informació meteorològica, encara impactats per les tempestes d'ahir. Quines tempestes que vam tenir. Més de 50, 60 litres a la nostra zona, realment una pluja molt, molt important, i una baixada de temperatures. Tot això va anar acompanyat d'una clara baixada de temperatures, però més destacable va ser això, les tempestes, que van ser molt i molt importants, les nostres comarques, les nostres poblacions. Feien molts dies que no plovia d'aquesta manera, va anar molt bé per tot, però potser fins i tot una mica massa d'aigua, una mica massa de litres, perquè és que va ser realment espectacular la tempesta que vam tenir ahir. Com deia, baixada de temperatures s'ha notat avui, a la nit, també durant el dia, han baixat força les temperatures, les màximes els ha costat superar aquests 25 graus, i això no durarà pas tot el cap de setmana, ben al contrari. Avui encara hi ha nuvolades també de tarda, no és impossible que caiguin quatre gotes, res a veure amb el que va passar ahir, absolutament res a veure, no plourà tant ni molt menys, plourà molt menys. Les temperatures avui es costarà arribar, com deia, aquests 25 graus. La nit tornarà a ser fresca, ja són fresques les nits, això sí que no es recuperarà, al voltant dels 15 graus o fins i tot més baixes a les zones més fredes de les nostres poblacions. Demà, temperatura màxima ja pujarà una mica més. Hi haurà unes nuvolades també de tarda, sense pluja, i les màximes superaran els 25 graus. I de cara al cap de setmana, les nuvolades de tarda desapareixen, farà un sol molt important, molt assolellat, o sigui, un dia molt assolellat, tant dissabte com diumenge. Potser poden créixer quatre núvols de tarda del tot inofensius, molt poca cosa. I les temperatures pujaran. Ja dissabte i diumenge, màximes de 27, 28, 29 graus. Temperatures una mica càlides a les hores centrals del dia. Les nits no, les nits, com deia, queden tocades, mínimes de 14 a 15 graus, fins i tot més fred, com he comentat abans, a les zones més englotades, més fredes dels nostres pobles. Que tingueu un gran cap de setmana i que vagi tot molt i molt bé. Ens escoltem la setmana vinent amb una nova predicció del temps. Adeu!
1: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 17 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
3: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
2: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
2: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferirà un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.

En breus moments comencem l'emissió del pregó de Festa Major 2026 de Sant Feliu de Codines.

0: tenemos. ¿Sí? Amasa la rapi y la rapi. ¿Sí? La rapi, sí, sí, sí. Aquest maig per culinems, culinenques. Bon jovent, eh? Hi ha molt jovent. M'esteu sorprenent, eh? Jo pensava que hi hauria molt més... Va, va, baixem, baixem. Però potser l'altre també vol de tothom. A veure, vots per Sant Foriuencs i Sant Foriuenques. Hi ha un sector allà, allà darrere algun? Bueno, mira, com que no he de ser jo qui ho decideixi, jo ho aniré doblant i ja ho farem. D'acord? Anem per feina, que si no això no ho acabarem. Sí? Jo us poso en context. Pregó de festa major. Sí? Mes de febrer. Ara faré aquest típic storyline que diuen els modernets, un eix cronològic de tota la vida. Sí? Mes de febrer. Primera reunió de la comissió. Sabeu que a la comissió ens anem reunint per fer, doncs, decidir qui fan els concerts, decidir, doncs, quines activitats noves trobem, activitats per jovent, activitats per gent gran... I després ve el gran tema. A veure qui fa el pregó de festa major. Propostes les que vulgueu, eh? Que si truquem el Joel Joan, si anem a buscar el Joan Pera, si anem a buscar la Laura Escanes, encara que no siguin les campanades de TV3, doncs res. Aquest any, parau per bé, la comissió va dir que ens ho quedàvem i com que m'emmerdo amb tot, aquí ho teniu. Sobre l'escenari, amb espardenyes i un globo, que ja us explicaré per què són. Sí? Molt bé. Seguim. Mes de juliol, dia calorós, evidentment, perquè no hi han hagut altres. M'assento davant del meu ordinador i començo la tasca com qualsevol altra tasca que comencem els joves últimament. Sí? Obro ChatGPT, pels que no sapigueu què és, intel·ligència artificial, i li faig una pregunta ben clara. Sí? Què és un pregó?
1: Històricament, un pregó era...
0: Para-ho això, para-ho, chat, que no m'ho pots dir en castellà, en català, tot això?
1: Ai tant. Perdona, Pol.
0: Ara.
1: Històricament, el pregó era l'anunci que feia un pregoner pels carrers per informar a la població de notícies, normes o esdeveniments, abans que existissin els mitjans de comunicació actuals. Si vols, et puc posar exemples per a l'actualitat de la vila de Sant Feliu de Codines.
0: Total, que ja em veig jo sobre l'escenari, a toc de campana, anar donant les notícies del poble. Si voleu us faig algun dels anuncis que em va dir, eh? Diu. Es fa saber als vilatans de Sant Feliu de Codines que es restringeix l'ús de la plaça durant els mesos d'estiu per la seva remodelació. Ha anat a fer mal, el xat, només per començar ja. Me'n diu més, no patiu. Es fa saber a tots els vilatans que a finals del mes de setembre s'iniciaran les obres de la variant. Ha! Perquè entre uns i altres em sembla que això va per llarg. Encara me'n deia un altre, eh? Es fa saber a tota la població que la Tour de France farà pas per Sant Feliu de Codines i mantindrà la carretera tallada tot el sant matí. Lo de la carretera va emprenyar bastant, però la il·lusió que ens va fer tots, que passés la Tour de France, estava tothom, no en faltava ni un. El telet estava a rebentar. Tot fins a dalt, fins a dalt, fins a dalt, el polígon ple de gent. Sant Feliu al mapa, eh? Ojo, eh? Vaja, com que jo ja m'imaginava que d'això no anava el tema de fer un pregó de festa major, vaig seguir fent-li preguntes. Li dic, escolta'm, xat, què fa actualment la figura del pregoner?
1: A certs pobles de Catalunya, el pregoner, sovint una persona estudiosa sobre un tema concret, fa un discurs on posa en valor el patrimoni cultural, la memòria col·lectiva de la vila. En d'altres pobles, un personatge famós és convidat a realitzar un espectacle propi per donar inici a la festa major.
0: Doncs anem apanyats, perquè ni persona estudiosa, ni personatge famós, i a veure quin espectacle brutal faig jo ara per començar la festa major. Total, que jo vaig ja de cara a barraca. Escolta'm, xat, necessito solucions. Digue'm de què nassos faré jo aquest any el pregó de festa major.
1: Si m'indiques per quin poble és, et podré enumerar certes efemèrides que et puguin inspirar per al pregó d'enguany.
0: A veure, molta intel·ligència artificial, però això de coordinar-se amb el GPS encara no ho porta el dia. Sí, jo li vaig dir, evidentment, doncs, per Sant Feliu de Codines, no?
1: D'acord. Segons he pogut veure a les xarxes socials, hi ha diverses entitats del poble que celebren aniversaris aquest any 2026.
2: Això està bé.
1: La Agrupació Sardanista i la Tienda Maquina celebren els seus 25 anys, mentre que el col·lectiu celebra 20 anys. Et podria servir la música com el tema del pregó?
2: Clar, clar, clar, clar, jo ja ho tinc. La música. La música pel pregó. Sí, és que penseu-ho bé, la música és el tema més transversal de tota la festa major. Si us hi fixeu, des de la primera nota del pregó fins l'últim to del piro musical, estem acompanyats de música. Vagis per on vagis, tindràs un fil musical. Me'ls he apuntat, perquè si no, m'oblidava. Mireu, tenim les habaneres, els tabalers, les sardanes i l'esbart, els concerts de versions, els DJs, les graies dels geganters, el ball de gala, el vermut musical i tantes d'altres que segur que em dec oblidar. Ja ho tenim. Pregó musical, doncs per això, per retre homenatge a les tres entitats que fan doncs aniversaris rodons. No? Ho tenim. Quim, torna'm a tirar i tornem a començar.

Benvinguts, benvinguts. Ara sense fallos, és que tot estava tot pensat. Benvinguts, codinencs i codinenques, Sant Feliuencs i Sant Feliuenques, al pregó musical, homenatge a les tres entitats musicals que celebren efemèrides. 25 anys de l'agrupació sardanista, 25 anys de la tienda Màquina i 20 anys del col·lectiu. Ara potser aquest títol, potser m'ha quedat una mica llarga aquest títol. Bé, i qui millor que explicar-vos-ho que els propis membres de les entitats. Així que els deixo tot, amb tots ells i jo trec una mica d'aigua.

0: sé, quina cançó ens representa, nois?
1: Quina ens representa?
2: Què creieu? Ens representa, ho tenim bastant clar. No, quina
0: sí, representa... Sí, bastant clar, però jo en diria moltes, eh?
2: És un tema de... que hem tancat molts cops la tienda, com és el Gats Antoni, el Polaris Dream.
0: Però Joan Petit com balla.
2: Sí, sí. Bueno, després, quan érem fora ja.
1: No, Gats Antoni.
2: Sí, però és un himne que jo crec que tot el poble el coneix.
0: Com és, a veure, t'apareix?

0: No, no, encara, Marxis, no. El tinc de portar factures, estic jo fins al joc per anar les factures de la gent.
1: Mira, això no puc entendre.
0: Mira, jo ara per què t'interessa, però...
2: Llista de rebuts de gent de soci que no vol continuar parlant. Que fa una mica. Sí, sí.
1: Per mi també.
2: El trobarem. No el trobarem.
1: Hem d'intentar, doncs, fer una reunió urgent i fer un sal socis, perquè no pot ser això, perquè si no volia socis. I hi ha coses pendentes, i per parlar, si hi ha alguna cosa de soci, no podem parlar.

Ja ho veieu, festa, molta festa. Allà on hi hagi música hi trobareu tradició. Tradicions d'arreu i tradicions locals. Tradicions que s'han fet sempre i tradicions innovadores que nosaltres mateixos hem convertit en les nostres tradicions. Sobretot compartint aquests moments tan especials. I d'això sorgeix precisament la portada d'enguany. De compartir moments d'aquestes taules de festa major. De reunir-nos de nou en aquests dies. És el moment, per tant, de fer entrega al Premi a la millor portada 2026. Demanaria que pugés la presidenta de la comissió per fer entrega del Premi, la Montse Aguadé.

I ara que ja hi som tots, demanaria doncs la premiada Laida Hernández, guanyadora del concurs de portades de Festa Major 2026, que recull el premi.

0: Sama kayak
1: ayah Usman Lapobi. Aire, et pots quedar un moment que així juntarem tots els premis, d'acord? Perquè del tradicional concurs de portades anem a un nou concurs que de ben segur durarà molts i molts anys. Un nou concurs que busca crear any rere any noves imatges per la samarreta de les curses. Aquest any, precisament, una samarreta que destaca una de les tradicions nostrades, el Corretraca, i també destaca molts punts icònics del nostre poble. Així doncs, demano també un fort aplaudiment per la creadora de la samarreta, la Marina Marín, guanyadora del concurs del disseny de la samarreta 2026.

Aprofito aquest moment per recordar-vos que si feu les curses podeu aconseguir-la, si no la feu també la podeu aconseguir, d'acord? Així un apunt ràpid. Fem foto aquí. Vinga, i un últim premi nou d'enguany també, d'acord? Per acabar ja aquest capítol de premis. Enguany la comissió va presentar una iniciativa a les entitats, vale? Per saber quina entitat era la que podia aportar més persones a la donació de sang que fem al cap de setmana de prèvia de festa major. Enguany, tot i la ressaca del karaoke, han guanyat els Macalo. També poden pujar.

0: destaquem també la nova figura de Sant Feliu, que serà el Sant Feliu. D'acord? No és meva la broma, no és meva, però és bona. Endavant, endavant, no tingueu vergonya. Molt bé, sumeu-vos també a la foto, així tindrem la foto de tothom, que a les xarxes queda molt bé tot això.
1: Hòstia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. I després d'aquest tros de protocol, us deixo de nou amb les entitats homenatjades amb algunes de les seves confessions.

0: número 2 del pregó. Confessions. Quin és el moment més surrealista o vergonyós que hem viscut com a entitat?
1: Què fem? Ho expliquem?
2: Què? No.
1: És l'últim any, no?
2: Sí.
1: De Perdidos al Río. Però explica-ho tu, que parla la crisi.
0: Jo diria... I...
1: Jo crec que això no va bé.
2: Sí, no. Ja, sí.
0: Maite, tu creus que això pot sortir el pregó?
3: Bueno, tenint en compte que és un espectacle familiar, potser no hauria de sortir, eh?
4: Bueno, hola, no?
5: Què cojones?
4: Jo crec que una de les anècdotes, jo crec que tothom la sap.
6: Caspets, no?
4: Jo crec que moltes sessions havíem quedat amb els pantalons baixats, eh?
6: I
4: amb els superats allà...
6: I s'havia vist alguna cosa per això, eh?
4: Ja està, és això.
6: Ja l'he oído.
7: Bueno, jo crec que, sens dubte, el dia del pastis, no?
8: El dia del pastis va ser...
7: Va ser brutal.
8: A part que solo sabíem dues persones i tots els altres enganyats.
7: No sabia ni jo. Aquell va ser brutal, espectacular. No sé què diran els altres.
8: Però jo per mi, bueno, a part dels nostres companys que han dit-ho descalço tot,
7: és millor l'altre.
9: Recordeu aquella vegada que vam passar aquella vergonya que entrava aquella senyora?
10: Oh, sí que me'n recordo. Una senyora que va venir a la plaça, que estava enganyant, tant si com no va voler entrar pel cantó dret, jo li vaig dir que no.
11: Sí, jo recordo. Va ser molt bé, oi, ara. I veia que la senyora insistia, i que no va poder. Es pensava que no li volia entrar, exacte. Això és el que està el problema.
10: I a sobre es va posar, bueno, dient que ens havíem cregut, que ens pensàvem, que no sé què, que no sé quantos. I dic, ostres, tu,
9: si vinguessin recursets, tot això...
11: No hi hauria que fer-ho per
10: aquí.
11: Perquè el primer cop que s'ensenya a la gent, però s'ha d'entrar amb una mica.
9: Les normes que té la setmana.
10: Bé, farem. Són coses que passen.
11: Sí.

Bueno, jo crec que si voleu saber el que es cou a la tienda, heu de venir demà a la sessió de divendres. I a la sessió de dissabte, per saber el que es cou a la tienda. Així que veniu! No, no, no, no...

ja ho veieu, entitats molt ben organitzades, però molt. Entitats amb secrets inconfessables i entitats que senzillament s'han de viure. I aquesta és la nostra riquesa, un poble ple d'entitats, amb les seves propostes, les seves particularitats i, com tots, els seus secrets. M'ha quedat bonic i tot això, eh? Ara, una mica més de protocol. Demano, sisplau, per donar el discurs de benvinguda, la presència de l'alcalde Pol Cabotí i de la regidora de Cultura, la Caral Vinyals. Un fort aplaudiment. Aplaudiment.

0: Bona nit, codinencs i santfeliuenques.
1: Bona nit, santfeliuencs i codinenques.
0: Hosti, Caral, estic tenint un déjà vu d'ara fa quatre festes majors, el teu primer discurs del pregó, que estaves nerviosíssima. I ara és el quart, en portem quatre, és l'última festa major.
1: Com? Que no et presentes a les properes eleccions?
0: Uf! Un altre cop aquesta pregunta. Vols dir que l'he de contestar ara? I tu? A tu?
1: Pol, fem el favor i tornem al guió.
0: Tornem, va, sí. Volia començar proposant un brindis. M'agradaria començar brindant per tota la gent que fa poble i que durant aquests quatre dies ens trobarem als carrers.
1: Sí, s'ho mereixen molt. Gent que s'implica, compromesa, que cuiden el poble, que es cuiden els uns als altres, que ajuden i que sempre hi són.
0: I no només aquests quatre dies de festa major, sinó que hi són tot l'any, de setembre a agost.
1: Sí, perquè a Sant Feliu el calendari comença el tercer diumenge de setembre. I parlant de la gent que fa poble, saps qui és tot l'any i ens omple l'agenda cada cap de setmana?
0: Espera, espera, que hem d'agafar la copa per brindar, no?
1: Per les entitats.
0: Per la gent que fa poble.

L'any passat vam reivindicar no perdre la filada i gràcies a les persones que han respost a la crida i a les que hi continuen sent, aquest any en tornem a tenir. L'essència de les festes majors és la reivindicació i la divulgació de la cultura popular i el ball de la filada

0: explica la història de la dona treballadora a Sant Feliu. Gràcies a les entitats de cultura popular, el patrimoni del nostre poble continua viu.
1: Jo crec que l'Esbart, a part d'un brindis, es mereix un fortíssim aplaudiment perquè ho han aconseguit i aquest any tornem a tenir Ball de la Filada el diumenge de Festa Major.
0: Les entitats organitzen més de 40 activitats durant la Festa Major. Curses, ballades, festes, cercaviles, concursos, tòmbola, esports, exposicions, correfocs...
1: Para, un moment, Caral. Però tu has pensat en quin moment dormirem? Quina atabalada, no?
0: I atabalades, partits, teatres, correbar, tornejos, corretraques, concerts, melers, gincames...
1: Molt bé. I tota aquesta moguda implica moltes hores, molta planificació i molta organització.
0: Espera, que toca brindis. Coordinant totes aquestes activitats i organitzant-ne encara més hi ha la comissió de festes.
1: I tant! Quantes persones voluntàries hi ha al darrere? Només calia veure tota la gent sobre l'escenari recollint la menció d'honor aquest 11 de setembre. Vull posar en valor totes les hores que des de fa més de mig any i de forma altruista dediquen a imaginar una festa major per tothom. I realment, deixa'm dir que em sap molt greu quan m'arriben comentaris que abans d'agrair-los la feina busquen qualsevol excusa per criticar de forma no constructiva. Ajudeu-nos entre tots i totes a que se sentin més els agraïments.
0: Sí, jo personalment vull agrair a totes les persones que durant aquests 4 anys heu sigut darrere cada festa major. De tot cor, sense vosaltres jo no m'hagués vist capaç de liderar-ho.
1: I no sabeu la sort i el privilegi que és viure una festa major com a alcalde i regidora sabent que comptem amb vosaltres. Brindem! Ara posem-nos una mica seriosos. Aquest brindis penso que l'hem de guardar per diumenge.
0: I doncs, per què vols brindar diumenge?
1: Doncs mira, penso que ens hem de demanar una cosa. Ens hem de demanar una festa major amb consentiment, amb respecte, diversitat i amb convivència. Una festa major lliure de violències sexistes i racistes.
0: En la que tothom es pugui expressar com vulgui i viure-la amb llibertat i de forma segura. Com diu la nostra cançó de Festa Major, són uns dies per fer gresca, però també germanor.
1: Va, doncs, passem al següent brindis, que ens estem quedant sense temps i tenim encara la copa plena.
0: Per què brindem ara?
1: Doncs mira, penso que hem de brindar per les persones que treballen mentre nosaltres estem de festa.
0: Sí, i aprofitem per demanar respecte per la seva feina. I un especial reconeixement al personal municipal que treballen dia i nit aquests dies.
1: Bé, i crec que no podem acabar el pregó sense brindar pel país, no? Per la identitat i la cultura que hem heretat i que tenim la responsabilitat de defensar, de preservar i de transmetre a les properes generacions.
0: I pel català. La Festa Major és un bon moment per reivindicar el que som i el que tenim. La cultura i la llengua es defensen practicant-les.
1: I encara més a dia d'avui, que massa sovint encara ens fan demanar permís i perdó per fer-ho. Mira, Gral, saps què? Jo penso com he pensat i aquest brindis pel país i per la llengua ens l'hem de guardar per quan s'acabi la repressió política i siguem plenament lliures. I aquest dia arribarà perquè hi som i no hi deixarem de ser. I ara, no aquest brindis el deixem per quan siguem plenament lliures, no? I ara, com hem d'acabar aquest discurs?
0: Animant a fer-vos vostra la Festa Major, ompliu els carrers, balleu, canteu, retrobeu-vos amb aquelles persones que fa temps que no veieu.
1: La Festa Major és un espai per compartir i reivindicar. Ens veiem als carrers participant a tot arreu.
0: I diumenge, quan ja no tinguem veu, brindarem per aquesta Festa Major i per totes les que vindran.
1: I tant, que ens queden moltes coses per celebrar, que tot està per fer i tot és possible.
0: Visca la Festa Major!
1: Visca!
0: Visca Sant Feliu de Codines!
1: Visca!
0: I visca Catalunya!
1: Lliure! Lliure!

0: No, no us escapeu, no, que m'anireu molt bé per fer l'explicació de la pastanaga. Aquest any hem recuperat la pastanaga. Us animo a tots a apuntar-vos que fins a les 9:30 encara teniu temps que comenci la partida, d'acord? I us explico les normes perquè hi ha molta controvèrsia. Sí? Jo us explico. Per exemple, amb la meva pastanaga puc matar a una persona de cap a cintura, d'acord? En aquest tram, sí? Sempre i quan no porti globo. Ara penseu per què portava un globo, d'acord? No estic tarat del tot. Sí, per tant, el Pol Cabotí estaria mort perquè no porta globo. Si el Pol Cabotí mata el Pol Puello, no està mort perquè porta globo. Sí? Primera norma. Segona norma. Les espardenyes. Sí? Si tu a una persona que no porta espardenyes li portes alguna cosa i li demanes que l'aguanti i aquella persona l'aguanta, estarà morta. Sí? Per exemple, la Caral porta espardenya. Ara els tres portem espardenyes. Això no. Elias, vine aquí un moment. Espera, agafem un altre sequaz. Jo tinc la intenció de matar l'Elias, d'acord? Ell no porta espardenyes. Jo li dic, Elias, perdona, em pots aguantar aquest objecte que jo porto? L'Elias l'ha agafat, està mort. En canvi, si l'Elias em ve i em diu, Pol, dona'm aquest objecte que portes, i jo l'agafo, no passa res, perquè també estic defensat. S'ha entès?
1: Sí!
0: Brutal. Elias, sisplau, Caral, Pol, un fort aplaudiment per tots ells. Gràcies. A mi, ara deixeu-me 10 segons de fora de guió, d'acord? Perquè falta un últim brindis. Per una persona que aquí sobre no la veureu mai, però que la veureu a gairebé tots els actes de la Festa Major. I porta fent-ho durant més de 20 anys. Així que, ja sé que no vol pujar, així que simplement li farem un fort aplaudiment a la tècnica de cultura, la Dolors Páez, pels seus 20 anys de trajectòria.

I podríem seguir perquè es mereix 15 minuts d'aplaudiments, eh? És algo espectacular. Bé, i jo em pregunto, què seria una festa major sense música? Sense les ballades de sardanes, sense les nits de correbars i de carpa jove, sense les festes infinites a la discoteca de la tienda? Jo no ho sé, però ells ho tenen claríssim.

0: Benvinguts, pudinencs i pudinenques. Us explicaré breument el que farem aquesta festa major. En principi, una tómbola del casal. Els gegants, com és un tradició. Un correfoc. Ball pel jovent. I ball per la gent gran. I com a cloenda, un sopar.
1: Adéu.
2: Ara segur que sí que faràs el correfoc de la nit del sopar.
3: Una festa major sense sardanes no és festa major.
4: Festa major sense nosaltres seria?
5: Cementiri. Biblioteca. Avorriment.
6: Levanta un mica.
7: Ha parlat i m'ha fet dir.
8: Però què ha passat?
6: Home, jo crec que seria molt sosa la festa major, eh?
9: Una puta merda!
6: Els més canyeros de tots, amb diferència, em sembla a mi, eh?
10: Jo crec que seria en blanc i negre.
6: Què pensa el Sants i el Serrat?
11: Una puta merda!
12: No, jo crec que la gent, si vol disfrutar, el millor lloc és la tienda.
6: Sens dubte.
12: A fer cardio, suar i treure tot l'estrès que porta a sobre.
6: Bueno, i una bona olor a ceba, també, eh? Una bona olor a ceba, també.
13: ¡Es un cerdo! ¡Eso es lo que eres! ¡Eres un cerdo!
14: Una puta merda!
15: M'impacta!
16: Estem per la festa major.
17: No puc ser a totes les activitats.
18: Sempre hi ha més activitats de les que pots fer.
17: Escollir els actes que més ens agraden. Bona festa major!

0: Bueno, jo un consell que vull donar és que sopeu bé, agafeu molta energia, perquè a la tenda es desgasta moltíssim, perquè ens ho passem superbé, i si no, saps què us passarà? Que acabareu aquí.
1: No, por ahí no paso!
2: Molt important, beveu aigua, perquè tot i que beure aigua va molt bé, sabeu que espatlla els camins.
3: Jo crec que per aguantar la festa major... No, tío,
1: pero... Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo, lo digo en serio.
4: Bueno, un consell per sobreviure a la festa major, pues bueno, no tindre por i tindre l'esperit jove. Tinguis la que tinguis.
3: Jo crec que per aguantar la festa major és no beure alcohol, dormir molt i descansar molt.
5: Què collons, home?
3: S'ha de beure molt, sense dormir i donant-ho tot a la festa major. Que no aguantes? Pues pa, pa, pa, pa, pa, pa.
6: És un poeta. És un poeta!
4: Salut! Festa!
3: Pit! I collons!
4: I bona festa major!
6: Denunciadito.
7: Codinencs i codinenques, santfeliuencs i santfeliuenques, gaudiu d'una gran festa major. Dormiu molt poc, ompliu els carrers, acompanyeu a les entitats a totes les activitats que han preparat aquests últims mesos i, sobretot, retrobeu-vos amb els vostres i que siguin 4 dies de molta, molta felicitat. Jo no em voldria allargar gaire més, d'acord? Perquè si no, aquesta festa major no la començarem. Així que donarem pas al llançament de la burxa amb tots els membres, doncs, de les diverses entitats.
8: Para un moment. Gent de Sant Feliu, com esteu? Vale, Pau Puello. Aviam, és que això a mi m'han dit que era un pregó així com una mica musical, no? El motiu del pregó era això com...
7: Sí, però...
8: La música i aquestes coses, i nosaltres venim des del Moianès, no sé si ho sabem, però nosaltres quatre som miops, així que estem molt contents d'estar avui aquí! Miops!
9: I la veritat, Pau, és que hem pensat que era un bon moment per fer una mica de música amb tota la gent de Sant Feliu, si ens permets.
7: Sí, no, endavant, sí, és tot vostre. Sí, jo us faig costat.
9: Perfecte, Pol, si vols, tu també...
7: És que el meu perfil és aquest.
9: Ah, va.
7: Sí, perfecte. Per això he canviat, més que res.
8: Va, gent de Sant Feliu, voleu festa o què?
10: Sí!
9: Vale, doncs, cantarem el següent, vale?
11: Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.

0: està molt bé, tot això està molt bé, la Rosa d'Abril, el Virolai, però a veure, m'esteu dient que veniu aquí per animar-me a la festa i us poseu a fer un Virolai. Si sí, jo me pensava que us veniu aquí amb els vents, jo que sé, que convidaríeu a una xaranga, això seria festival, confeti, us rebentem bé la tele i bé tothom.
1: Però tu pel que vols, tio.
0: Jo vull xaranga, xaranga, festa major...
1: Vols una xaranga, eh?
0: Vull xaranga,
1: vols una xaranga.
0: Xaranga que vingués tocant així un Mari Carmen, jo que sé, algú rumbero així.
1: Una xaranga que vingués tocant un Mari Carmen.
0: Xaranga tocant Mari Carmen.

0: Bon parer!
1: Jo em poso a demanar, eh? Si tu em fas parlar, jo em poso a demanar.
0: Calma, calma, calma, pel cuello, calma, calma, calma. Sant Feliu, en voleu una mica més de què? Li carnem? Va, aviam com va això.

0: ¿Este es el árbol?
1: Carme.
0: Jo. Bueno, ja em disculpareu.
1: Ara tindrem dos bandos, d'acord? Això que fan els concerts, que fan un Moisés, obren dos carrils, d'acord? I tindrem un equip i el segon equip, equip Quim, equip Pol, sí? Nosaltres cantarem Saludem de parte a este continente. Primer equip direu de parte a ser su contento. Ha quedat clar o no? Ha quedat clar? Sí? Senya, repetim molt fàcil, vale? Aquesta dinàmica és... Fa... Saludem de frente a este contigo. Vale, veig que aquest sector d'aquí és una mica més... amb tot el respecte al molt més, més de senyors, saps? I senyores? Llavors, bàsicament el que ha de fer és... Vale, ja hem de guanyar a tota la població de menys de 80 anys. Així que fondo, vale? Llavors, el que fotrem serà el següent. Començarem aquí, pop, uello, vale? Fotrem. Saludem de frente a este continente. Aquesta gent ho porta bé, ara vosaltres, vale? Fa així! Saludem de frente a este continente. Puta mare, pop, uello, eh? Això s'està escoltant molt bé. Llavors, ara farem el següent. Jo diré, saludem de frente, i començarà l'equip del Pol. Després, saludem de frente, i començarà l'equip del Didac, vale? Després, el tercer cop ho farem els dos junts, i el quart cop els dos junts. I llavors, festa, vale? No tirarem les cadires en l'aire perquè ens hem de cuidar, vale? Però començarem amb l'equip del Pol, sí o no? Et sembla així, eh? Saludem de frente a este continente. Saludem de frente a este continente. Ara tots dos. Saludem de

descontrolat, i si la nau s'enfonsa, jo em quedo al teu costat, som força fúria i sang, i sembles que hem xapat. Protagonistes d'una història que no et contaran. Ah! On és que ven i van? On és que m'has trencat? On és la gent de la Mediterrani? On és que ven i van? On és que m'has trencat?

bene, això hem acabat, ens tapeu, vale? Ara tornarem a fer el mateix, però anem tots tapeu, les cadires de canto, vale? Amunt, amunt, amunt, aixeca't, va! Aixeca't! Aixeca't! Aixeca't, va! Aquest sector, qui no es pugui aixecar, no s'aixeca, però la resta, amunt, va! Que és festa major!

0: Gracias.
1: Bé, jo crec que ara sí que podem donar l'inici a la festa major, així que m'aprofito de la xaranga, farem un carril per aquí i anirem passant cap allà al final, perquè evidentment aquí no tirarem la burxa, d'acord? Així que ho farem allà fora, serà xulíssim, xaranga, tots caminant darrere, fem una rotllana, encenem coet i tothom a sopar. Sí? Vinga, xaranga, som-hi? Au!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12... Disco Tour amb DJ Charlie a Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 167. I sí, senyors, sí, senyors, avui farem la segona part d'aquest magnífic programa que va tenir lloc farà un parell de setmanes, que era el programa de l'entrega de premis, la gala d'entrega de premis de la música electrònica, la primera gala que es va celebrar el dilluns, dia 9 de març, a la discoteca Disco Club Pedralbes, a Barcelona, on van poder assistir Mai Platines, Toni Postigo, Julio Posadas, DJ Howard, Leo Garriga, Dani BPM, etcètera, etcètera, etcètera. Nosaltres posarem les entrevistes, posarem els talls de les entrevistes que vàrem fer amb Toni Postigo, Daniel Renau, Quique Aguilar, Javi Vilchez, Òscar Escapa i Juanca Porfolio, que a més era qui s'encarregava de fer totes les fotografies, els fotocalls i tot. Una autèntica passada. Vinga, va, anem directes cap als retalls, perquè segur, segur, segur que teniu ganes de sentir el que deien els nostres protagonistes.
2: Entrevistar, que diu, ara m'enganxa aquest, que jo anava al lavabo.
3: No, al lavabo no, però tinc mil coses que fer i saps tu que amb aquest tipus d'organització les coses van com van. Què tal, Charlie, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
3: Bé, aquí molt content, rodejat de moltíssima gent maca, bona, amb professionals de la indústria, amb amics, amb tots els nominats i amb moltes ganes de veure com aniran les nominacions i els premiats, sobretot.
2: I felicitats perquè és el nostre dia.
3: Exactament, és el dia dels DJs.
2: Avui, justament.
3: Sí, el que passa és que jo vull llançar una llança, mai millor dit, pels productors. No tenim dia dels productors musicals. I necessitem un dia dels productors musicals.
2: Perquè, com molt bé ha dit Julio Posada, sense els productors, els DJs no farien res.
3: Correcte, nosaltres som vasos comunicants.
2: Doncs fins aquí les paraules sàvies de Toni Postigo.
3: Una abraçada, Charlie, i a tots els oients d'Ona Codinenca.
2: Vinga, va, que tens feina, va. Va, no en pipem més, no en pipem més. Seguim, hombre! El gran Quique Aguilar, què tal, com estàs?
4: Muy bien, con micro y todo, ya me entiendo. Iba a saludarte a ti, te veo con un micrófono.
2: Ara que estan de moda els micros de solapa, jo no, jo vaig... Com que surt el vinilo, també, doncs jo vaig amb l'escarxofa.
4: Perfecto.
2: Què tal, com estàs?
4: Muy bien, aquí preparado, nervioso, nervioso.
2: ¿Nervioso?
4: Sí.
2: ¿Sí?
4: Sí, porque además, claro, el podcast está nominado y estamos ahí a ver si hay suerte.
2: Nominat al millor podcast, que és Entre Mixtando, mare de Déu, què passarà? Guanyarà, no guanyarà? Bueno, és igual, al final la qüestió és passar-ho bé, fent-ho i disfrutar. Tanto. Nerviós per l'acte, nerviós per tot i content pel retrobament amb els companys. Vols enviar una salutació pel Disco Tour, pels oients d'Ona Codinenca, amb DJ Charlie, que el tens aquí davant?
4: Bueno, pues un saludo para todos vosotros y nada, a vivir las mezclas, que para eso estamos, a disfrutar de la vida.
2: Pues venga, des del Prat, con amor. Venga, seguim. A veure qui trobem més per aquí. Qui trobem més per aquí, que jo conegui. Mare de Déu. A veure què trobem per aquí. El Joan Carles, que està fent fotos a tothom. Què expliques?
5: Aquí estem, tio, és un ambient molt maco. Estem fent fotos, hem vingut a col·laborar amb la nostra cooperativa de Gita. I res, a mi em va cridar el Howard. I quan em crida el Howard, o el Mike,
2: s'ha d'anar.
5: O el Toni Postigo, jo vaig. i punt. És el que hi ha.
2: Chichaño, no?
5: Hem de col·laborar, hem de col·laborar. Estem els ahir en la trinxera.
2: Estem a la trinxera, però disfrutant-ho.
5: Sí, també és una... Mira, ha vingut ara el Javi, també. I, bueno, molt bé, aquí estem. I anar... No, disfrutant. Està guai. És una experiència. També és un moment maco. Fa un bon dia, és última hora, també surts. Bueno, un dilluns curiós. Està bé.
2: I que treballes a gust.
5: Sí. A més, aquí a Barcelona, o sigui, ho tenim a prop.
2: Va, ho tenim superbé.
5: Tot bé, tot bé.
2: Doncs vinga.
5: I en família, amb vosaltres.
2: I en família.
5: El papa, la teva germana, tothom. Clar, tio. És que aquí està tota la família. Jo quan arriba, el primer que he fet és fer-vos una abraçada a tots.
2: I com molt bé deia l'Àlex Silva, el Tito Mike. El Tito Mike és el nostre Tito.
5: I al moment que digui, oye, vente, jo hi vaig.
2: Home, i tant que sí. Molt bé, doncs vinga, fins aquí les declaracions del Joan Carles.
5: Gràcies.
2: Va, seguim. Tenim aquí un dels productors de Tecno. Òscar Escapa, has pogut aparcar al final o què?
6: Bueno, al pàrquing a Pequín.
7: A Pequín?
6: A Pequín, sí.
7: En Pequín és en Pocón.
6: Sí, en Pocón. Qualsevol lloc, sí.
2: Molt bé, què tal, com estàs?
6: Bé, molt bé.
2: Ui. I felicitats perquè també avui és el nostre dia. O sigui que...
6: A disfrutar-ho molt amb tota la gent i a passar-ho bé.
2: Molt bé, com ho veus, això?
6: Molt bé, molt guapo. Molt guapo, sí.
7: Serà un pelotazo,
6: Sí, per l'any que ve no cabrà la gent.
7: No.
6: L'any que ve no. Aquest any encara, però...
7: 50, no?
6: Sí, l'any que ve no cabrà la gent. Podrà venir molta gent.
2: Mare de Déu. Déu-n'hi-do, Òscar Escapa, És grande, però nunca mejor dicho, Vols enviar una salutació pels oients d'Ona Codinenca i el discotor amb DJ Charlie, que el tens aquí davant?
6: Bueno, una salutació pels oients de la ràdio i res, a disfrutar molt de la gala.
2: Molt bé, doncs fins aquí les declaracions d'Òscar Escapa, un dels grans del Tecno. Vinga, guapo, que vagi bé. Seguim amb Javi Vilchev, que el tenim aquí, amb el Quique Aguilar, de Mixing Boys Here. Què tal, com estàs?
8: La meitat només del Mixing Boys, però bueno, està bé.
7: Jo també t'hi poso.
8: Què cony? No, formem part d'Entre Mixtando tots dos, això sí, però...
9: Mixing Boys
8: és...
2: El Quique ens ha dit que estava nerviós. Tu estàs nerviós també per la nominació del podcast?
8: No, perquè com que no guanyarem, doncs... doncs no, però després igual m'ho trobo, saps? Que he de pujar a dir alguna cosa, jo què sé. Però ja m'inventaré el que sigui.
2: Molt bé, doncs fins aquí les declaracions de Javi Vilchev. Vols enviar una salutació pels oients d'Una Codinenca i pel programa Disco Tour amb DJ Charlie, que el tens aquí davant?
8: Doncs vinga, doncs una salutació per tots els oients i res, doncs a disfrutar la festa avui.
2: Vinga, doncs som-hi, seguim, a veure qui cau aquesta vegada. Anem cap endintre. A veure... Veig que el Lito estava allà fent fotos.
9: El Lito està fent fotos.
2: A veure qui enganxem, que està a fer un vídeo. Ara el Lito, complicat. N'hi ha que porten... Estem aquí gravant un directe i ara mateix no podem parlar amb ell, però seguirem buscant a veure qui trobem. Com a dir jockey, a veure qui trobem. Estan... tots els cracs aquí. Daniel Renau, què tal? Què diu el Daniel? Com estàs?
10: Aquí estem molt bé. I vosaltres?
2: Molt bé.
10: No?
2: Com veus aquesta gala?
10: Perfecte, promet molt, Jo crec que sí.
2: A nivell d'organització i tot...
10: Serà molt interessant i aprendrem molt.
2: Són ganes d'entrar.
10: Oh, i tant.
2: T'haig de felicitar també perquè és el nostre dia.
10: I tant, igualment et dic, el mateix et dic.
2: Vols enviar una salutació pel Disco Tour i per DJ Charlie i els oients d'Ona Codinenca que et senten en aquests moments?
10: Molt bé, per ells.
2: Per ells. Doncs fins aquí les paraules breus de Daniel Renau.
10: Està quasi sense veu.
2: S'està pobre sense veu. Vinga, va, seguim endavant. I després de sentir les entrevistes que varen fer a la Disco Cupe d'Alves el dia 9 de març a Toni Postigo, Quique Aguilar, Javi Vilchez, Daniel Renau,
1: Òscar Escapa i Juanca Portfolio van poder entrar a la gala que va ser presentada per Howard i realment va ser una autèntica passada. Vam tenir un debat col·loqui on van participar Julio Posadas, Leo Garriga, Rafa Mendoza i els membres d'Espanya de Noche i Fe Calón. Realment va ser una autèntica passada per apartar... Es va parlar bàsicament de coses que afecten el sector. Va sortir la IA, evidentment. I tot va estar moderat pel gran Mike Platines. Després van tenir el sopar. Mare de Déu, quin sopar més bo, eh?

I seguim amb aquest tema, seguim amb aquest tema. Estem sentint, de fet, aquest tema de Bob Sinclair i Kiesa, I Can't Wait. Si és que no em podia esperar més de posar-vos a l'E perquè és un autèntic tamàs. Novetat del 2026, perquè és que la gala mereix tenir temes de música electrònica. Que bé, de fet es diu música electrònica, però no sé per què, perquè ja fa temps que es fa música amb aparells electrònics, no? No sé per què li diuen ara música electrònica quan mai s'havia dit.

Quin tema, quin tema el de David Guetta i Jennifer López, d'estells que recorden el We Found Love de Rihanna. Seguim amb un altre tema. El de Luca Debonair, la gran novetat, amb Lissat, Supermodels i amb Roma. Es diu Que Idea.

Mare Déu! Déu-n'hi-do, eh? Avui no ens en podem estar, portem el cistell ple de novetats. Vinga, va, que aquest hi us agrada molt. A mi també, se'm posa la pell de gallina. Vinga, va, som-hi, mans enlaire! Mare Déu!

I ara tenim un mashup espectacular de José Trax, que es diu Run to Greece. Fusionant els temes de Greece, de Three Drives on a Vinyl i el Run to You, de Nova Space, tot barrejat. Quin tamàs, quin tamàs.

Dance That TK Remix, ¡home!

I amb aquesta mescla ens acomiadem ja fins la setmana que ve. Ens acomiadem amb el gran tema de Discomatics i Thunderfunk, el gran Tony Postigo amb aquest gran tema de l'any passat, Bang Bang. Com sempre dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, sigueu on sigueu. Salut i ràdio!

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
0: Sí.
1: Comunicat. Oh, na, na, na.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...